0: I una setmana més, ganes, moltes ganes de que ens facin noves propostes, de que ens expliquin un parell de propostes que tenen a veure amb el món de l'streaming, amb el món del que sempre hem dit allò de les sèries, eh? I això ho fem sempre amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Doncs a veure, a nosaltres l'Òscar sempre ens en donava dues, com el Petit Suís, i clar, doncs estem desitjosos de que ens faci dues noves propostes. A veure, la setmana passada era una cosa molt, molt crime, molt nòrdic, molt britànic, molt escandinau. Cap a on anem aquesta setmana, Òscar?
1: Doncs mira, aquesta setmana tenim dues sèries que ja vaig anticipar fa unes quantes setmanes. Ens anem a la universitat.
0: Ah, molt bé.
1: Dues sèries que estan ubicades en el món universitari nord-americà.
0: Molt bé.
1: Les dues sèries estan ambientades en dues universitats fictícies.
0: Val.
1: No són Harvard, no són Yale, però bueno, déu-n'hi-do. Més o menys hi ha coses que et sonen.
0: Mm.
1: Jo us podeu imaginar que el món universitari nord-americà és, bueno, és radicalment diferent del que podem viure aquí a Espanya. Allà molt poques universitats públiques n'hi ha, que n'hi ha, cada estat té la seva pròpia, però allà sobretot prima les universitats privades. I ja ves, hi ha graus. Hi estan les universitats privades més aviat normaletes, com les que més o menys podem veure en aquestes dues sèries, i després hi ha les grans universitats privades, que de la Ivy League, és a dir, Harvard, Yale, Cornell, Columbia, i això són... I, bueno, i després hi ha altres universitats que fins i tot són universitats femenines, com per exemple Brightmoor, per exemple, és una universitat en què tradicionalment només van dones, ara ja hi va tothom, però que a l'inici hi havia també universitats que estaven pensades per un públic femení. Doncs avui tenim dues sèries. A priori una d'elles és minissèrie, això sí, la segona és minissèrie, tancada. La primera ha renovat per una segona temporada. La primera encara no ha acabat. Acabarà, si no m'equivoco, la setmana que ve.
0: Val.

0: Bueno, jo ja m'he vist ja 8 episodis.
1: Molt bé. Són 10. Ja et pots fer una idea amb això, Òscar. Et
0: pots fer una molt bona composició de lloc. La primera la teniu HBO. HBO. Van, diguéssim, ens van tirar la canya per centrar amb el seu protagonista, l'actor protagonista, que és Steve Carell.
1: Home, això ja per mi ja és un bon paper, punt de partida.
0: Un paper que li escau. Paper que li escau, ell fa d'escriptor d'èxit, molt best-seller, que el conviden a fer una xerrada a una universitat on treballa la seva filla, i clar, com que la seva filla té problemes així personals, doncs ell es queda per fer-li costat, i bueno, ja que te quedes aquí, que te cuesta dar un seminari o una classe, i el contracten. La sèrie es titula molt senzillament Rooster.
2: Me encanta que estés aquí, pero no quiero que me controles.
3: Solo quiero ayudar. Sé que tienes problemas en tu matrimonio. ¿Katie?
2: Lo saben todos. Esto es un patio de vecinos. Ese lo sabe.
3: No lo sabe.
2: Disculpa. ¿Sabes que mi marido me dejó por una alumna? ¿A que sí?
3: Sí.
4: ¿Te puedo ayudar, Greg?
3: Vengo para saber si el puesto de Katie está a salvo.
4: Quemó un edificio del claustro.
3: Fue un accidente.
4: Además, agredió a un profesor.
3: Aún te quiero. Eso fue a propósito.
1: Ya no va a ser un accidente.
4: Son superventas que los padres conocen. Nos vendría muy bien tu ayuda.
3: En el libro, Rooster tiene escenas de sexo.
5: 16.
3: Oh, bien, ¿los has contado?
5: 17, incluyendo el sexo oral.
3: ¿Y hace falta incluirlo?
4: Sí, lo incluimos.
3: Todos cometemos errores, pero en el fondo, todos somos buenas personas. Tu eres mala persona i te odio.
1: M'agrada aquest humor. Em sembla, sí, molt, em sembla
0: és
1: brillant.
0: És un humor així... Com diria jo?
1: No és de riures enllaunats, és un humor de pensar. De pensar.
0: És de situacions, de coses que passen.
1: Sí, d'acord.
0: A Steve Carell, a més, aquest tipus de paper li van bé. Li van
1: fa
0: bé.
1: Molt bé.
0: No és aquest paper... de vegades que fa de sèries una mica esbojarrades.
1: No és histriònic, és contingut.
0: No és histriònic, no és The Office, òbviament. No,
1: sí, sí.
0: No és aquella especial que va fer que va ser un desastre. No, aquesta és una sèrie que és un personatge que li passen coses.
1: Sí,
0: I,
1: sí.
0: Que, bueno, i es deixa portar una miqueta. I tu el veus allà als primers episodis que va com una mica perdut per aquella universitat.
1: Sí.
0: Llavors va allà passejant i li passen coses i al principi sembla una sèrie que no parli de res. Va dir que a mi al principi, el primer episodi va ser una mica tibi.
1: Li costa arrencar.
0: Llavors ja, però a poc a poc, si tens paciència i et deixes portar perquè té molts al·licients, doncs a poc a poc t'hi vas enganxant. I ja, bueno, estic al 8è episodi i ja tinc ganes de veure els dos darrers de la primera temporada.
1: Em dóna la sensació, Òscar, que toca temes molt d'avui en dia de la vida de les persones, no? De moments vitals, no? Del camí al que podríem dir a l'èxit i al final en què acabes dedicant-te o què acabes fent, no? I com acabes valorant la teva vida, no? Si ha valgut la pena, no?
0: De fet, els personatges principals, tant el personatge de Steve Carell, la de la seva filla, el seu gendre, el seu gendre és el Phil Dunster, que té laços i recordeu la Jamie Tart, aquell futbolista, doncs que aquí fa un paper molt diferent, encara que no pot evitar aquest accent britànic que tant viscut. Doncs després hi ha el paper del rector de la universitat, d'una col·lega professora que vol ser degana. Si cada personatge té, diguéssim, els seus problemes. Llavors són els problemes del cada dia.
1: Totalment.
0: Seria en Greg Russo, que és el personatge que interpreta Steve Carell, doncs això és un escriptor que ha tingut un èxit, un escriptor de bestsellers, que no és una gran literatura la que fa, però bueno, però ell li serveix per tirar endavant. Diguéssim que la seva dona el va deixar tirat i ell encara no ha superat. La seva dona apareix al capítol 5è de la temporada, que és la Connie Britton, un paper gairebé cameo. I bueno, i ell pues, intenta una mena de cuirassa que porta al damunt, que una cuirassa feta a partir d'ironia i d'una mica d'estimar-se poc a si mateix, però a poc es va obrint. La seva filla, que el marit, que també és professor universitari, com deia, doncs ha deixat embarassada una alumna i clar, això doncs genera moltes dinàmiques, que significa, per exemple, aquí no es parla tant en el món universitari català barra espanyol, encara que n'hi ha casos, però clar, el fet que un professor es lia a una universitat no és que sigui, diguéssim, il·legal, però no està ben vist.
1: Clar.
0: Això genera també, avui en dia la cultura de la cancel·lació,
1: Sí, sí.
0: Doncs que tinguis una ferra amb un estudiant, doncs d'aquí a la cancel·lació et queda poquet.
1: Totalment.
0: Clar, el mateix Greg Russo, l'Steve Carell, i s'adona que segons quins comentaris que pugui fer una barra de bar, no el pots fer a classe.
1: Clar.
0: Perquè llavors sempre hi ha alguna persona que se sent ofesa i que et denuncia i tens que demanar disculpes públicament. Clar, el risc de la cultura de la cancel·lació, el problema de també que molts estudiants, que com pagar, diguéssim, les elevadíssimes quotes de la matrícula anual que la Universitat Nord-Americana que t'acompanya gairebé tota la vida.
1: Imagina't.
0: Per exemple, mira, una petita història, una petita anècdota. Si veieu The Pitt, un dels personatges, el doctor Landon, que interpreta en Patrick Ball, ha aconseguit justament que li paguin, amb el que ha cobrat a la sèrie, que li paguin els 80.000 dòlars que encara devia dels estudis universitaris de fa gairebé 20 anys.
1: Uau.
0: Que continuaven allà pagant. És a dir, que en aquest sentit hi ha molta gent que als Estats Units està endeutada, però està endeutada ja pràcticament des de la universitat.
1: Quina barbaritat.
0: Coses que aquí, perquè també aquí sobretot tenim model d'universitat pública, cada cop més en perill, també val a dir, com hem vist casos a Madrid, a Sevilla, però aquí diguéssim que anar a la universitat no tens uns deutes que t'acompanyen tota la vida. Allà sí. I, bueno, i parlem d'una universitat més o més mitjana, eh? Imagina't les grans universitats com Harvard, Yale, etc. Doncs aquí la sèrie parla d'això, del que significa, doncs, avui en dia cada cop hi ha més dones que estudien a la universitat, si volen tenir més rellevància, el que significa també que moltes dones siguin professores però que no estiguin, diguéssim, a l'estaf administratiu, sí, arribar a ser cap de departament, arribar a ser degana, ja no parlo d'arribar a ser rectora. La sèrie parla de molts temes que ja els nord-americans coneixen molt bé.
1: Clar, clar.
0: Perquè els viuen cada dia.
1: Sí, sí, sí. Sí. No, i que els pot condicionar a l'hora de fins i tot de si triar per seguir els seus somnis, no? La seva vocació, no? Perquè potser un altre tipus de professió, doncs, els és menys costosa a nivell universitari.
0: Però ja, tu ja saps que, de fet, per això quan un nen neix ja directament l'obren la cartilla per la universitat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè és molt cara l'educació universitària. Bueno, als Estats Units és molt car gairebé tot.
1: Sí, sí, sí, està clar.
0: La sanitat, òbviament, és caríssima. Si no tens una assegurança mèdica, allà no vagis a un hospital perquè no t'atendran gairebé. Llavors, la universitat, l'educació és molt cara. Llavors, la sèrie parla de molts temes. Parla d'això, també de la inseguretat, de cada cop, quan vas creixent, quan et vas fent gran, el que significa un divorci, una separació, com t'afecta en aquest sentit, perquè estàs molt acostumat a viure la vida en parella. El que significa també, doncs, fins i tot ascendir socialment dins de la feina. És una sèrie que és comèdia, però que si comences a rascar hi ha bastants temes.
1: Sí, està molt bé.
0: I això està molt bé perquè és una sèrie aquesta, és una sèrie confortable, és divertida, hi ha molts jocs de paraules, hi ha moltes situacions que li passen als personatges que són una mica així estrambòtiques, però no tan estrambòtiques. Però que si comences a rascar veus que tots els personatges, professors, estudiants, secretàries, rectors, degans, etc., policies fins i tot, per molt peculiars que siguin, tots ells, cadascun té la seva, diguéssim, la seva problemàtica diària. Llavors és una manera amable, diguéssim. És una mica Ted Lasso.
1: Sí, t'ho anava a dir, que em donava aquesta sensació.
0: Té un cert Ted Lasso. Sí, no tan, diguéssim, intens com la té en Ted Lasso, però sí que té una certa filosofia així.
1: Sí, sí.
0: I és una sèrie amable. És una sèrie que també ara no parla de sexe, parla de moltes coses, però que és una sèrie que en aquest sentit no està feta per copar, no és una dramèdia, no està feta per copar-sis malament.
1: Clar.
0: És perquè et diverteixis.
1: Sí.
0: La veritat és que et diverteixes.
1: Que et diverteixes i que t'explica coses, preocupacions que té molta sí. gent i que et pots sentir, doncs, representat, reflectit en algunes de les...
0: Segurament, per molta gent són problemes del primer món, però
1: sí,
0: bueno.
1: Sí, bueno. Però...
0: Tothom té problemes sempre.
1: Sí, efectivament. Doncs aquesta és la primera de les propostes. Quina és la segona, Òscar?
0: La segona és una sèrie que va passar bastant desapercebuda a la seva estrena. Ja fa 2 mesos o una miqueta més. És a dir, aquesta sèrie, que la teniu a Netflix, aquesta es va estrenar, sí, el 5 de març. El primer cap de setmana va haver un cert soroll per la protagonista. Però no ha tingut una atenció, diguéssim, per part de la crítica, i és una llàstima perquè és una sèrie bastant divertida, o com a mínim a mi em va semblar molt entretinguda. La protagonista és Rachel Weisz, que interpreta una professora universitària en aquestes universitats més o menys mitjanes que pululen per tots els Estats Units, que ella és professora al Departament de Literatura i que el seu marit, fins ja fa no gaire, era també director de l'apartament, però els seus afers amb estudiants, ells tots dos tenen un matrimoni obert, més o menys, però clar, arriba molt determinat que els afers que té el seu marit amb les estudiants pues ja passen de castany oscur.
1: Sí, sí, ja, sí.
0: Llavors, diguéssim que el posa una miqueta en la piqueta i una mena d'investigació, una comissió, diguéssim, d'investigació moral.
1: Vale.
0: Però per ella el problema no és aquest. El problema és quan arriba un nou professor, molt jove, en la qual ella té un crush.
1: Vale.
0: Es queda, com diuen en anglès, infatuated. Vale. Si es queda, això... Podríem dir en castellà que se queda enconyada,
1: vale,
0: però no sé exactament.
1: Vale.
0: Perquè ella comença a imaginar què passaria si tingués una afera amb aquest professor. Però és que el bo no és això, que també és interessant. El bo és que ens ho explica constantment als espectadors perquè trenca constantment la quarta paret.
1: Vale.
0: Aquesta minissèrie, perquè sí que em sembla que és minissèrie, es titula Vladimir.
6: Me he dado cuenta hace poco de que he perdido la capacidad de cautivar. ¿A dónde vas?
7: Una amiga.
6: Como mi marido. Y mis alumnos.
8: No lo entiendo para nada.
6: Mi hija.
9: ¡Para!
6: Considera que como persona soy inútil. ¿Sobra alguna silla?
10: Dos voluntarios más para la reunión.
6: Lo que me da más vergüenza.
11: Perdona, coge esta.
10: ¿Conoces a Vladimir Vladinsky?
6: Inesperado. ¿Dónde te han puesto? Oh, mi antiguo despacho.
12: Por eso tiene tan buena vibra.
13: Casi tanto como lo era yo.
14: ¿Escribimos juntos?
6: Sí.
14: Tienes polvo en el pelo.
6: Típico. No puedo dejarlo escapar. Oh, espectacular.
1: Doncs a mi que em costa una mica aquesta quarta paret, com la plantegen aquí.
0: S'ha de fer bé perquè no és fàcil.
1: S'ha de fer bé, eh?
0: És un recurs que en els darrers anys s'ha utilitzat potser una mica massa. I costa que funcioni.
1: És a dir, m'agrada més, Òscar, per entendre'ns, un fals documentari, saps?
0: Sí.
1: Perquè no trenca la dinàmica, és a dir, li pots donar ritme, però no trenca la credibilitat de la història. Quan deixa d'estar fent el que està fent per parlar-te tu, què fa l'altre personatge? Em costa una mica, Òscar.
0: Sí, això s'ha de fer bé, ha de funcionar sobretot a partir del carisma de l'actor que ho faci, en aquest cas l'actriu, que és la Rachel Weisz, i t'has de posar una miqueta per teva, en aquest sentit, perquè com que és un recurs que darrerament s'ha utilitzat moltíssim, ja no s'ho pren. Clar, a mi m'ha funcionat, val a dir. Suposo que la crítica ha sigut una mica tèbia, perquè segurament a molta gent no li ha funcionat.
1: Clar.
0: Però a mi en particular m'ha funcionat. A ella m'agrada. M'agrada com de tant en tant es queda mirant la càmera i fa algun comentari i diu alguna cosa o posa alguna cara. O sigui, m'agrada perquè ella és com si veiéssim els seus pensaments, que justament la gràcia de tancar la quarta paret és això.
1: És
0: conèixer els pensaments de la persona, que els diu en veu alta, en aquest sentit. Llavors aquí, veure aquest personatge que està als 50, que està ja una mica de volta de tot, que la seva feina li agrada però que ja comença a veure que no l'entusiasma, que els estudiants d'avui en dia ja no són com els estudiants d'abans, podríem dir, no estan gaire pendents del que estudien, que podrien estudiar literatura com podrien estudiar mecànica, que estan allà de vegades passant l'estona i que ja diguéssim que li falta com un... Clar, el seu matrimoni és un matrimoni obert, el seu marit doncs està sempre sortint amb estudiants, té una relació bona entre els dos, és a dir, que no és una relació dolenta, però que a ella li falta alguna cosa. Llavors, quan arriba aquest nou professor jove, britànic, guapo, i que té un cert sexapil, doncs ella, diguéssim, se sent això, molt atreta. Llavors, gairebé tota la sèrie, fins pràcticament al capítol final, és ella allà, doncs, perdent l'oremus, diguéssim, per aquest noi. Company de departament, col·laborador en segons quines assignatures, en segons quines activitats, es van llegint mútuament els llibres que han escrit els altres. És a dir, sembla que no passi res en la sèrie, però si et deixes portar una miqueta, val a dir, també és una sèrie que no és, potser no és per tothom, però si et deixes portar I a més, la gràcia que té també d'explicar moltes coses del món universitari, aquesta, en particular aquesta, a diferència de Rooster, sí que parla molt en detall de qüestions universitàries nord-americanes. Mm-hmm. Aquest modus vivendi. Mm-hmm. O sigui, en aquest sentit, de la cultura de cancel·lació aquí és molt més evident que a l'altra sèrie.
1: Val.
0: Mm-hmm. Hi ha un toc de comèdia. Llavors, els personatges són bastant estrambòtics fins a cert punt. Tant ella com el seu marit, com la seva filla, com el nou cap de departament, com alguns estudiants, com aquest Vladimir que arriba i la seva dona, etc. Són tots bastant peculiars. Llavors, és una sèrie que, malgrat que hagi passat una miqueta desapercebuda, es manté sobretot en el carisma de la Rachel Weisz. Això fonamentalment. I també el personatge del marit, que l'interpreta John Slattery, que va veure a Mad Men, i alguns actors secundaris que també són força coneguts. Si aconsegueixes, diguéssim, connectar amb el personatge, jo penso que et pots divertir molt.
1: Mm-hmm. Aquest sentit. Has d'empatitzar molt amb la...
0: Has d'empatitzar amb el personatge, o com a mínim que et piqui la curiositat, que diguis, què li passa a aquesta dona? Vull saber què li passa a aquesta dona. Llavors, veus això? No és una dona que estigui en la crisi dels 50. Però sí que ella mateixa es troba una miqueta desubicada.
1: És a dir, no és des del patiment, no és des de la toxicitat, no, sinó des de la reivindicació de dir, pues vull un al·licient, no? Vull una motivació.
0: Pues sí, pues jo també quiero echar una cana a l'aire. Si mi marido lo hace, ¿por qué no yo también?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Y si los estudiantes de hoy en día pasan un poco de todo, pues ¿por qué no yo también puedo pasar un poco de todo, romper un poco los esquemas? És a dir, és una miniserie que en aquest sentit...
1: El donar-se la llibertat, no?, de poder fer coses.
0: És idea per un cap de setmana, en aquest sentit. Si un cap de setmana no tinguis res a veure, perquè a més són capítols d'una mitja horeta, quan veus el primer, veus el segon, el tercer, el quart i gairebé el cinquè. Quan te la dones, te l'has cuspida. En un cap de setmana o fins i tot el mateix dia. Sí que en aquest sentit, com a sèrie d'esbarjo, per desconnectar, que no t'explica res de l'altre món, que no és una sèrie res de l'altre món, però mira, a mi en particular, hi ha moltes sèries que a mi em resbalen, però aquesta, pel motiu que sigui, va cridar l'atenció. I quan estàs una mica cansat de sèries intenses com Eufòria o altres, doncs una sèrie més o menys així desacomplexada ja va bé. De tant en tant va bé aquest tipus de sèries, no només per desconnectar una mica del món, sinó també pel teu propi cervell que s'esponja una mica.
1: Desengreixar, una mica...
0: Desengreixar va molt bé. Sí. I ella és que ho fa molt bé. La veritat és que la Rachel Weisz té molta gràcia al llarg de la sèrie.
1: Molt bé. És una bona actriu que s'ha guanyat la seva carrera, que ja porta els seus anys i que segueix complint.
0: Sí, sí, sí. No, què té? 54, 55, em sembla? Ja fa molt de temps que està treballant, des de les pel·lícules de La Mòmia i companyia.
1: Ara hi tornarà
0: també.
1: Sí, sí,
0: també això, casada amb el Daniel Craig.
1: Sí, senyor.
0: I la veritat és que ella, com a actriu dramàtica, ha fet papers molt bons i aquest tipus de paper, sorprenentment, li escau molt bé.
1: Sí, sí, sí. També és d'aquells matrimonis que dius, carai, tu, escolta, són guapos a rabiar, els dos que
0: sí,
1: dius...
0: Sí, sí, veure una pel·lícula de tots dos junts, home, deu ser fins i tot una mica massa.
1: Sí, diries, no és creïble, saps què vull dir? Dirien, això és ficció.
0: La veritat és que tots dos, en particular, entre ells col·laborant molt poc,
1: Bueno,
0: no recordo ara mateix alguna pel·lícula que hagi fet.
1: Pot ser intencionat. No donis idees, que si no els hi faran fer una reedició de la reedició del senyor i senyor Smith i ja l'haurem liat.
0: Ah, no, sisplau. Més reedicions, sisplau.
1: Con eso ya tuvimos suficiente. Doncs, en fi, és un plaer sempre tenir dues noves propostes de sèries per poder estar entretinguts i poder tenir, doncs, com diem, no?, coses més transcendentals, coses més divertides, coses més dramàtiques, més històriques fins i tot, no?, per aprendre, i en aquest cas doncs conèixer també més el món universitari, que és molt i molt interessant. Doncs, Òscar, moltíssimes gràcies i fins la propera, fins ben aviat.
0: Fins ben aviat.

Els caps de setmana recordem els millors moments de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: han sido abandonados.
1: Es verdad. Sí,
0: Y eso sí que es triste. Pueblos que tenían, a lo mejor, en su mejor momento 200 habitantes, la falta de natalidad ha ido decayendo, las personas mayores al final han ido falleciendo y se quedan con uno o dos habitantes y hay gente que va y quiere comprar el pueblo. Claro, eso es lo más puro que hay, esa parte de la naturaleza, que todavía no ha sido contaminada, esos pueblos.
1: Sí. Bueno, la parte que está sin contaminar es aquella en la que nunca se ha construido nada y no se ha manchado. Mira, por ejemplo, en Madrid me presentó Julio Llamazares y él decía, vale, sé que se desarrolla en la taiga, que se supone que es la Laponia, que es esa zona, ¿no?, del norte. Dice, pero a mí me recuerda mucho a los pueblos de la montaña leonesa, donde efectivamente cada vez hay menos habitantes y están totalmente aislados entre ellos, cada uno en su casa o en el bar acodados, pero ya como desesperados, ¿no?, ante el final de sus días y el final de su pueblo tal y como lo conocieron.
0: Es que cuando alguien le explica que hay pueblos que solo tienen un teléfono, que es el del bar, y todos los que quieren hacer llamadas a la familia o recibirlas tienen que ir a ese bar, se sorprenden. Pueblos donde dices que no ha llegado internet, se sorprenden. Pueblos donde dices que no hay tiendas y que viene una furgoneta un par de días a la semana y trae pan, trae carne, trae la comida, se sorprende. Es que hay gente que todavía no entiende lo que es el cargarse la naturaleza. Los pueblos que han sido puros en ese sentido durante muchos, muchos, muchos años y que al final, por falta de habitantes, tienen que dejarlo. Porque también es cierto que no dejan de quedarse sin opciones los jóvenes.
1: Bueno, es una
0: realidad.
1: O
0: te dedicas a la agricultura, o te dedicas al ganado, y algunos jóvenes pues lo consideran demasiado sacrificado y lo dejan. Y terminan marchándose. Cuando escribías la novela, ¿te llegaste a plantear qué parte del mundo habría que dejar habitada y deshabitada?
1: Uno de los artículos lo delimita más o menos, ¿no? Creo que son zonas bélicas, tienen que ser deshabitadas, zonas de climas extremos, islas y no recuerdo más. Pero no me imaginé este país sí, este no, no.
0: Hemisferio norte, hemisferio
1: no,
0: sur.
1: No, no, no, para nada. No, bueno, no. Al final es una historia muy local, porque una vez superado ese tratado de la desocupación, todo se desarrolla en este pueblo con muy pocos personajes. No me fijo en la parte a la que han ido a vivir quienes abandonan los pueblos que van a ser deshabitados, ¿no? Sino que me fijo solo en este pueblo que no tiene ni siquiera nombre, no aparece el nombre en la novela, porque va a desaparecer. Entonces, qué mayor desprecio que ni siquiera nombrarlo, ¿no? Al igual que sus vecinos. Solo hay un nombre que se dice, que es el de Aki. Es una historia muy pequeña, como tú decías, son creo que 120 páginas, pero en la que ocurren muchas cosas en esas 24 horas decisivas. Pero no solo decisivas para el protagonista, sino decisivas para nuestra especie tal y como la conocemos, o más que nuestra especie, nuestra civilización, ¿no? La cuenta atrás es también para la civilización. Vamos a un punto cero porque es un nuevo inicio, ¿no? Las fronteras es como la frontera en la que estamos ahora, ¿no? Que vamos a pasar a un nuevo orden mundial. Pues es una frontera de hacia dónde va a ir el mundo después de tomar una decisión como esta.
0: Las fronteras. La última novela de Carolina Sarmiento que ha publicado Siruela en su colección Nuevos Tiempos y que hoy ha venido a presentarnos aquí en la radio. Carolina, felicidades y muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Doncs molt, molt interessant aquesta lectura que ens ha proposat avui José Agustín Gómez. Nosaltres seguim fent nits de ràdio.
3: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Barcelona aposta pel realisme contemporani internacional.
6: El Museu Europeu d'Art Modern presenta Realism Now, una exposició internacional que reuneix artistes de diferents països per mostrar la vitalitat del realisme figuratiu actual. A través de pintura, escultura i dibuix, la mostra reflexiona sobre el cos humà, el temps i les identitats en una societat marcada per la velocitat i la saturació d'imatges. Es pot visitar fins al 17 de maig.
5: A Lleida descobrirem un viatge a la història de l'art.
6: El Museu d'Art Modern i Contemporani acull Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art, una exposició cronològica que recorre l'evolució artística fins a l'actualitat. La mostra repassa moments històrics clau com la Lleida dels anys 30, la Guerra Civil, l'exili i la postguerra, fins a l'arribada dels nous llenguatges artístics contemporanis. Es pot visitar fins al 31 de maig.
5: A Tarragona trobem la poesia com a espai obert de participació.
6: La Biblioteca Pública de Tarragona acull 8 poemes, 8 mujeres, 8 poetes, una tertúlia literària dedicada a la poesia castellana i hispanoamericana. L'activitat proposa la lectura i el comentari de 8 poemes diferents d'autors i autores amb la participació oberta del públic que pot aportar reflexions, dubtes i interpretacions. Estarà disponible fins al 19 de maig.
5: I a Girona farem un homenatge artístic a Vicenç Guedo.
6: Diversos equipaments culturals de Girona dediquen exposicions a l'artista Vicenç Guedo. El Museu d'Art destaca Calamicleos, Misèria i Glòria, una mostra que reuneix obres enigmàtiques que combinen realisme, imaginació i surrealisme i que repassen diferents etapes de la seva trajectòria artística. Es pot visitar fins al 24 de maig.
7: Apunta-t'ho a l'agenda.
8: Muy poquito en Canàries, muy poquito.
9: Són les 4 o les 3 en Canàries.
10: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas noches, ya queda menos. Cada vez está más cerca el crucero Ondius, en el que se ha originado un brote de antivirus. Quedan 2 horas y media aproximadamente para su llegada y en este momento tenemos un despliegue sin precedentes en el puerto de Granadilla, en Tenerife, para evacuar a los 87 pasajeros que quedan en el barco y también parte de la tripulación. Así que la atención de casi todo el planeta se centra en las 75 hectáreas escasas de este puerto ubicado en el sureste de Tenerife. Allí están desde esta pasada tarde Mónica García, Fernando Grande Marlaska, Ángel Víctor Torres y el director de la Organización Mundial de la Salud. Onda Cero Canarias, Fernando Castellano.
12: La ministra de Sanidad afirmaba que ha tenido la oportunidad de hablar en las últimas horas con algunos de los pasajeros españoles que viajan en ese crucero y están bien. Mónica García ha vuelto a confirmar que tal como establece el protocolo de evacuación, serán los primeros en salir para luego ser trasladados hasta el avión que va a viajar hasta Madrid.
13: Y luego, pues en función de las diferentes nacionalidades, bueno, pues en función de cuándo vayan teniendo los vuelos. Así que está todo preparado, tenemos todos los equipos de protección.
12: Insiste el Gobierno Central y la Organización Mundial de la Salud en que no habrá contacto con la población civil tinerfeña y garantizan la seguridad.
11: Hace unas horas conocíamos que Canarias intenta bloquear el acuerdo. El presidente de su gobierno, Fernando Clavijo, aseguraba hace poco más de una hora su intención de bloquear que el buque de antivirus fondee en el puerto si va a estar más de 24 horas. Pero de momento, la Marina Mercante ha ordenado el fondeo, así que veremos qué es lo que ocurre. Pero si todo avanza según lo establecido, los 14 españoles que viajan a bordo del crucero infectado con antivirus serán los primeros en bajar y coger un avión directo a Madrid para ingresar en el hospital Gómez Ulla, donde pasarán la cuarentena. Si no tienen síntomas, más no pasarán a la planta 22, que es la de alto aislamiento, pero aún así serán atendidos por personal especializado y recibirán atención psicológica. Onda Cero Madrid, Elena Bueno.
14: Los pacientes entrarán por una parte externa al hospital y subirán en ascensor, recorriendo un circuito cerrado hasta la planta que se ha diseñado específicamente para ellos. Allí permanecerán aislados, en contacto con nadie más que el personal escogido, que será además limitado. Y si alguno presenta síntomas, pasará a la unidad de aislamiento de alto nivel en la planta 22. Son 42 días de cuarentena que podrían recortarse si se estima que no hay posibilidad de contagio. El ratio enfermera-paciente se disminuye también para reducir la exposición y habrá seguridad las 24 horas vigilando. El Gómez Ulla reitera, están preparados y el personal altamente cualificado. La plantilla se reforzará además con hasta 80 o 90 trabajadores.
11: Nos vamos a Rusia porque ha conmemorado este sábado el 81 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi con un desfile militar en la Plaza Roja marcado por la austeridad y unas medidas de seguridad sin precedentes. La parada militar ha tenido una duración de apenas 45 minutos, convirtiéndose en la más corta en muchos años y por primera vez desde 2007 el evento ha transcurrido sin la presencia de armamento pesado, una decisión que el Kremlin atribuye directamente a la amenaza terrorista ucraniana. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
15: El ejército de Putin ha desfilado en Moscú sin tanques. Putin ha ensalzado su invasión, atascada en su cuarto año, señalando que en realidad su país está luchando contra todo el bloque de la OTAN. Ha sido un desfile deslucido porque por primera vez en décadas se ha celebrado sin tanques, sin blindados y bajo la sombra de la amenaza de ataques ucranianos, pese al alto el fuego de última hora propiciado por Donald Trump. Esta vez la retransmisión en directo en las teles rusas se ha emitido con demora, por si acaso, para poder cortar la emisión si algo ocurría. Y el servicio de internet móvil en Moscú se ha interrumpido por completo durante la mañana, aunque a estas horas ya hay 3G en el centro. Por primera vez en la historia del desfile se han revocado las acreditaciones de periodistas extranjeros y la lista de mandatarios ha sido la más corta en la historia moderna de este desfile de la victoria.
11: Agentes de la Guardia Civil en Granada han detenido a una mujer de 54 años como presunta autora de un delito continuado de hurto por la sustracción de joyas en varias viviendas de una localidad del área metropolitana de Granada, en las que trabajaba como asistenta de ayuda a domicilio. Los detalles los conoce Clara Collado.
7: La mujer trabajaba en varias viviendas de una localidad del área metropolitana de Granada y se le acusa de un delito continuado de hurto. La víctima explica en una denuncia que le habían desaparecido joyas valoradas en 1.400 euros y deja claras sus sospechas de la asistenta, ya que tuvo acceso a la vivienda en el momento del robo. Además, durante el rastreo, la Guardia Civil ha localizado una segunda víctima, también atendida por la misma empleada. La detenida había vendido las joyas en un establecimiento de compraventa de oro. La Guardia Civil ha comprobado que estas coincidían plenamente con las denunciadas. La investigación continúa abierta para determinar si hay más personas afectadas.
11: Es todo, volvemos con más noticias a las 5, serán las 4 en Canarias.
4: Onda Cero Catalunya. Els caps de setmana recordem els millors moments de nits de ràdio amb David Cervelló.
16: I ja sabeu que a Nits de Ràdio el que ens agrada a nosaltres és la tertúlia, és poder comentar tots aquests temes que potser passen una mica desapercebuts però que valen molt la pena de poder dedicar-los una mica de temps. I això és la que fem a la tertúlia dels dimecres amb la doctora Marta González Pelaez i en David Morales, clar que sí, home, benvinguts!
17: Bravo, bravo,
16: bravo,
17: bravo,
16: bravo,
17: bravo. La família Bravo està aquí.
16: Sí, sí, sí, ja tenim la família Bravo perquè, a veure, nosaltres el que fem de dimecres en dimecres és anem observant coses que veiem no només a la societat, sinó també coses que podem anar, doncs, veient, no?, per on anem, i les intentem comentar aquí per veure, per entendre'n, per treure'n l'entrellat, no?, que deia el clàssic. I jo, per exemple, que aquest cap de setmana passat vaig estar, per exemple, a Sicília, a Catània, concretament, sí, que no és d'on són les Catànies, eh? No. Aquest és un tema que ja hem analitzat molt bé, i em va sorprendre, perquè, clar, quan un viatja, doncs, veu coses que sí, que són similars a on tu vius, i coses que són totalment diferents. I, per exemple, aquí el tema conduir, ja hem parlat algun cop de com seria el tema Itàlia conduir, i el tema llançar-se a intentar creuar un carrer, diguem-ne, no? Ja no pinten passos de cebres, aquí ja us ho dic, no els pinten directament, perquè aquí és de fer matemàtiques. Saps allò que diuen dels... És que les matemàtiques no m'ha servit de res a saber el no sé què. No, no, aquí les matemàtiques les has de fer servir tots els dies. Has de calcular el temps. Si un tren, saps allò? Si un tren sale de tal, en què moment col·lisionen, doncs aquí tu has de calcular si un mateix surt de la cera on està i vol arribar a l'altra cera, ha de calcular quants segons té abans de que sigui arrollat per algun... dels cotxes que van a tota velocitat. Clar, sobta molt. Segur que els italians estan acostumats, vull dir, en el sentit de dir, bueno, per mi sempre ha sigut així, no?
18: Però... Estic viu.
16: Exacte, no? Això és que ho expliquen, no? Però clar, pels altres ens sembla una cosa realment, doncs, curiosa, no?, de com és així. Clar, coses que, per exemple, ja donaven per coses del passat, veure ciclomotors i motocicletes sense casc. I fins i tot anant dos passatgers a la motocicleta sense casc. A mi m'han explicat altres companys que havien vist fins i tot nens davant, o sigui, portar nens asseguts davant, sí, de la motocicleta,
17: sí,
16: com es feia abans, i després algú, doncs, amb una mica de seny, no, doncs va dir, escolti, això no es pot fer més, no? Doncs aquest tipus de,
18: sí, sí, jo,
16: de
18: jo
16: coses.
18: Això a Sicília no ho he viscut perquè no he estat a Sicília, però sí, al, no, al sud de la península, allò cap a Nàpols, sí, sí, sí que ho he, sí, vist. Sí. I, per exemple, el quartier espanyol que hagi estat, és típic veure una, dues o tres persones, incloent nadons, en una moto.
16: Imagina't.
18: És el més normal del món.
16: No,
18: jo,
16: no,
18: la meva primera impressió quan vaig arribar, en aquest cas, a Nàpols, a la ciutat de Nàpols, després de deixar el cotxe en un hotel, un dels pocs hotels que tenen pàrquing, perquè costa molt que tinguin pàrquing, mm-hmm, perquè allà, a la mínima que es caven, troben unes ruïnes i llavors no poden fer forat. Doncs un que quedava a l'exterior de la ciutat i, bàsicament, per arribar al centre havies de caminar 15 minuts, passaves, mm-hmm, per un polígon industrial i et trobaves, doncs, que arribaves una mica ja al que era la ciutat, la civilització, per dir-ho d'alguna manera. Doncs aquella primera impressió que jo vaig tenir de l'arribada a la civilització a Nàpols va ser veure com atropellaven un senyor amb una furgoneta.
16: Imagina't.
18: Que va sortir volant pels aires, es va aixecar, va fer aquell típic gest italià amb,
16: sí,
18: la mà,
16: sí, com?
18: Sí, i va marxar, sí, caminant, sí, pel seu propi peu. I jo vaig, sí, pensar, sí, això, sí, deu ser, sí, el més normal del món, perquè tampoc, sí, ningú no s'hi fixava.
16: Sí, sí, és increïble, eh? És increïble, perquè això diu molt de... Marta, això com a experta en protocol, en comunicació, això, Marta, el que explica és allò de que la cultura et condiciona. És a dir, clar, la manera de viure dels altres fa que tu, primer, ja ho trobis normal, i segon, doncs, que t'acostumis a aquesta manera, pues, de viure les coses, no?
17: Sí, sí. Clar, és que tu això ja des de petit, clar, és la teva, els teus usos i costums, el que t'han ensenyat, el que tu has vist, perquè, clar, tots el produïm. I, clar, doncs, normal, dinamilles.
16: Tiramilles. No, no, és que és així. Llavors, clar, una altra cosa que també m'ha sobtat molt, no sé, perquè diuen, David, que això, que Sicília és com una extensió de Nàpols, no? És com si fos una continuació. I clar, m'ha sobtat molt que, clar, nosaltres som molt, a qualsevol ciutat, i poble de Catalunya, d'Espanya, la importància de les aceres, no, com a tal, és a dir, el vianant es troba segur a les aceres perquè és el seu terreny. Després l'han invadit els patients, però aquest seria un altre tema. Però és que aquí, per una banda, són molt estretes, però s'entenen que l'acera no és per on passa el vianant, és per on passa el vianant si no hi ha un cotxe aparcat. És a dir, aquí segueixen posant els cotxes a sobre de la cera per aparcar. Llavors, vaig fer moltes fotografies, els hi comparteixo al grup de WhatsApp, però els nostres oients s'ho poden una mica imaginar, en la que els cotxes estan aparcats a les aceres, però perquè us feu una idea, imagineu el cotxe amb dues rodes, no? De darrere, quatre rodes, les dues de darrere. Doncs només la de la dreta, com si diguéssim, o sigui, l'exterior toca el carrer. Tot el de més del cotxe està ocupant l'acera. És a dir, estaria ocupant, per entendre'ns, doncs, el 80% de l'acera.
17: O sigui, cosa... amb un cotxet de la
16: gent... No. Marta,
17: amb una escalera de rodes?
16: No, Marta, en un cotxet no. Només que tinguis una talla M, ja no passes. O sigui, no, és que ni de perfil. O sigui, jo no podia passar. Llavors, això encara t'obliga a que hagis d'anar com a vianant pel carrer. Clar. Amb la qual cosa encara ho fa més perillós, entenent, doncs, que, clar, van a tota velocitat, etc. No? Per tant, clar, tots aquests factors, què fan? Doncs, per exemple, jo em plantejava, Marta, David, que el fet de que això sigui així, encara els hi deu fer més la sensació de que han d'anar amb cotxe a tot arreu.
17: Clar.
16: Perquè, clar, si no està pensat pel vianant, doncs encara han d'anar més amb el cotxe, cosa a les antípodes del que passa en ciutats com Barcelona, on el que es pretén és que no hi hagi cotxe. Llavors, això em trenca molt el cap, David, Marta, com ho veieu?
17: I els patinets, hi ha molts patinets o no?
16: Aparcats en horitzontal a la cera. Sí.
17: Què dius ara?
16: Sí, sí, sí, sí. Els deixen a qualsevol lloc, saps?
17: Sí.
16: Sí, totalment. A veure, menys que a Barcelona, també et diré, perquè entenc que París és més perillós. És a dir, clar, a Barcelona o a Catalunya no els hi és tan perillós perquè saben que poden fer el que vulguin per la cera. Allà, com que no hi ha aceres i han d'anar pel carrer, qui, clar, qui se la juguen són ells.
18: Bueno, i perquè a més allà qualsevol té una Vespino.
16: Efectivament, sí. Efectivament.
18: No, moto... no necessiten el patinet perquè la moto ja és integrada en el seu ADN. Sí.
16: Exactament. Fins i tot he vist, i m'he gastat pocs dies, però una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que veia un senyor gran que anava sense casco amb una moto que tenia doncs, com uns, una mica com si fos uns pedals. El que abans era la, com es deia, el motorete, mobilet, no me'n recordo com es deia, una
17: sí,
16: que tenia...
17: Sí, que portava uns pedals, sí.
16: Que portava uns pedals, val? Sí. Perquè estava considerat ciclomotor, però sí. Tenia motor, no? Doncs aquest home anava, però no tenia la pinta de que allò era molt endeble, no, això era una senyora motocicleta que tenia pedals. Jo crec que els tenia per dissimular, que era de tretzo. Però bueno, l'home anava movent els pedals i això li permetia que de cop i volta es fica al carril bici. Jo dic, a veure un moment, escolti, vostè és que ocupa tot el carril bici amb aquesta senyora amb motocicleta, no era una Harley, però quasi, per entendre'ns. Llavors, clar, l'home anava, jo primer els deia amb el que anava amb el cotxe, dic, mira, va pedalejant, i després dic, no va pedalant, o sigui, ha pedalat fa 10 minuts, o sigui, ara, això ja fa molt de temps que no pedala aquest home, i anava ja tranquil·lament pel carril bici, vull dir que d'aquelles coses que dius, home, és curiós perquè això és intrínsec a la manera de ser, a la cultura, no? És allò de dir, ostres, doncs són d'aquesta determinada manera, home, segur, perquè és que clar, si ho han vist sempre així, la gent que és d'allà i no ha sortit molt, doncs és que deu pensar que tot el món és així, no, Marta?
17: Sí, clar. És, home, clar, perquè tu quan surts i te'n vas a un altre lloc, reprodueixes la teva manera de fer les coses a casa teva.
16: Totalment.
17: I et sobta que la gent faci algo diferent, no?, al que tu fas.
16: Sí, sí. Sí.
17: Sí. Jo... Això és, a mi em va sobtar quan vaig estar a Mèxic. Els pick-ups que anaven a darrere drets, tot ple de gent.
16: Imagina't. Sí. És ben curiós. I clar, quan tu ho has vist sempre, doncs no et crida l'atenció. És que és normal que...
17: Tots al matí sortien tots, anaven a treballar i anaven a... Però ple de gent, o sigui, a tope, eh? O sigui, com les sardines a llauna.
16: Sí.
17: I posar les motos sense casc i sense matrícula.
16: Sí, aquest ja és un altre tema.
18: A Itàlia el tema dels cotxes és un tema que s'haurien de plantejar molt bé.
16: Sí.
18: Per una banda, per la seguretat. Jo he vist autèntiques barbaritats. Des de l'autopista surten des del carril de l'esquerra o des del carril del centre, agafen les sortides. I això ho he vist jo conduint el meu cotxe. Anar per l'autopista, pel carril de la dreta, i de sobte, a més era fosc, el cotxe de davant cada vegada el veia més a prop, vaig haver de canviar de carril, i és que havia reduït la velocitat, però igual anava a 30, 40 per hora perquè anava parlant pel mòbil.
16: Imagina't. Sí.
18: Veure cotxes, evidentment, sense retrovisors, a la part de Nàpols cap a baix, és molt, molt habitual veure'ls, plens de bonys, sense retrovisors. Vaig estar a punt de carregar-me una moto que em va avançar d'una manera total per parar-se tot just 2 metres al davant d'on estava jo, que
16: és això,
18: em va avançar per l'esquerra, se'm va ficar pel davant i anava cap a la vorera. Una altra cosa, si no hi ha cotxes a la vorera també l'utilitzen per circular ciclomotors, que
16: sí, està clar. Està clar.
18: Per tant, el tema de respectar els senyals, de vegades els semàfors és com si estiguessin de decoració, simplement.
16: Sí.
18: No els respecta ningú. Però, a banda d'això, jo crec que en el que comentaves dels cotxes a sobre les voreres, moltes vegades viatjant per Itàlia he pensat, quina llàstima que estigui aquesta plaça, per exemple, envaïda de cotxes per tot arreu quan tenen un patrimoni arquitectònic, històric, brutal, i no llueix. No llueix justament perquè està ple de cotxes per tot arreu.
16: Sí, sí, sí, sí, totalment, totalment. Això és així i fa que,
17: i
16: doncs...
17: Més,
16: sí, sí, sí, no, digues, digues, Marta.
17: No, que et sobta una mica perquè dius, home, és Comunitat Europea.
16: Mm. Sí.
17: No? Se suposa,
16: sí, sí. Clar, però...
17: que les normes haurien... Mm. Ja no dic, pot ser una mica més lacta, si tu vols, mm, no? Però aquesta laxitud ja és una mica...
16: però aquest és un tema interessant, David, perquè... diu a la Marta, no? Això de pertany a la Comunitat Europea. Clar, però és que no hi ha un manual de ciutadà d'Europa, no?
18: No?
16: No hi ha un manual de com han de ser les ciutats o com han de ser les normes. Sí que s'intenta unificar segons quines coses, però després cada país té la seva, diguem-ne, idiosincràsia. I sí que hi ha coses que han de seguir sent, jo considero, que han de seguir sent, doncs, peculiars, diferents, perquè formen part de la característica, però hauria de ser el que sigui en positiu, no? Allò que diguis, home, és que és una cosa, és que és una tradició. Home, aparcar sobre la cera no crec que sigui una tradició, ja, de dir... No, no, és que... Vull dir que afecta a la sensació de que ells, per ells, la llibertat és poder aparcar on vulguis. I això, clar, això és molt diferent.
17: Allà on arriba, si tens un hueco, allà el deixes i ja està.
16: Efectivament.
18: I hi ha una cosa que em crida l'atenció i és... aquesta manca de visió, de vegades, en el manteniment de determinats espais, sobretot pel que fa això, a l'ús del cotxe i a deixar-lo que estiguin, doncs, aparcats davant d'un monument, perquè de vegades és... Ostres, això és un autèntic...
16: Sí,
18: però després,
16: sí,
18: en canvi, la llei italiana és molt severa en el que són les el manteniment del que és l'art o l'arquitectura, perquè una mala restauració feta de manera inadequada pot tenir penes de presó.
16: Mm-hmm.
18: Cosa que aquí mai no hem vist.
16: L'ex-homo, no?
18: Exacte.
17: I la quantitat de coses que no sabem i que segurament han fet, no?
18: Exacte. Sí, sí. Però allà pot arribar a tenir penes de presó. Per tant, per una banda, hi ha aquest proteccionisme que arriba a un extrem bastant important, mentre que d'altra veus aquesta laxitud que dius, bueno, és que no li esteu donant... Potser perquè també tenen molt patrimoni. Tantíssim que potser arriba un moment que al final prioritzen un per sobre d'un altre, perquè té més valor històric o més valor arquitectònic, però clar, quan vas de fora i veus tantes coses i algunes d'elles tan deixades en aquest aspecte, et fa mal.
16: Sí. No, és totalment així, perquè clar, sí que això, no? Veus realitats diferents, veus coses que penses... Jo sobretot pensava coses, no? Com dius, jo què sé, per exemple, doncs que les aceres estiguin més cuidades, tot molt més cuidat. De fet, aquí el que és la conservació és totalment inexistent. Llavors, clar, tu veus les aceres que estan plenes de que serien matorrals, vull dir, aquests típics hierbajos, no? Que jo he vist hierbajos que els hi parlava de vostè perquè eren més grans que jo, o sigui, allò de dir ai, perdoni, no?, si tropeçaves doncs amb alguna flor o amb algun... Bueno, flor, ja m'entens, acostumen a ser molt lletges les flors d'aquestes d'això, però ja m'enteneu, no? Allò de que dius, mira, entre trobaves un tros de rajol, no és que hi sortissin plantes entre les rajoles, no, veies alguna rajola entre les plantes, vull dir, perquè allò era una cosa ja totalment... Sí, no, és realment curiós, no?, i això, no?, veure com... Doncs el que diem, no? que depenent de com, doncs es viu d'una determinada forma. Clar, a mi, per exemple, una de les coses, tornant al tema de la conducció, que em cridava l'atenció, és clar, imaginem el que són carrers, no? El típic carrer, doncs, de qualsevol poble, de qualsevol ciutat, que tu, per exemple, vas amb el cotxe, gires cap a la dreta, doncs, per incorporar-te a... perquè desvies, i clar, ja saps que si no hi ha semàfor, quan tu t'incorpores cap a la dreta o cap a l'esquerra, si fos un gir cap a l'esquerra, és igual, un gir tancat en què no tens visibilitat del que hi ha, clar, tu no pots, tu no vas, fas la corba com si estiguessis fent Fórmula 1, perquè saps que pot haver un peató, que pot haver un vianant que estigui intentant creuar. Per tant, fins que no has girat, o sigui, mentre no estàs fent el gir, ho has de... Això és més fàcil, per exemple, a l'Eixample de Barcelona, perquè té aquesta forma que facilita que ho vegis. Però si és un gir tancat en un carrer més o menys estret, d'un carril, per entendre'ns, clar, has de minorar sí o sí. Doncs aquí no minoren. O sigui, aquí giren a tota velocitat i si veuen que hi ha... I li donen gas, quasi et diria, eh? Llavors, clar... I clar, tu com a vianant, clar, et sobta molt perquè tu tens interioritzat que no et podrà venir del carrer que no veus un cotxe girant a tota velocitat. Clar, aquest tipus de coses fa que el que per ells entenc que pot ser la llibertat de poder anar així, tu perds la llibertat d'anar tranquil pel carrer com a vianant. Per això insisteixo en que això segur que fa que ningú es plantegi no tenir carnet, per exemple, a Itàlia, o no tenir cotxe. Però bueno, és el que diem, cada societat té les seves allò, no, particularitats, no? Que passa que, clar, tu vas confiat pels llocs i en qualsevol moment doncs et pot sortir... A part que estem acostumats a això, no? Que els carrils, diguem-ne,

que els carrers estrets de barri, com si diguéssim, no? Doncs que la majoria siguin de màxim 30 km per hora, o fins i tot alguns allò de plataforma única de 10%. Allà sembla que la normativa sigui al revés, és a dir, que com a mínim hagin d'anar 30 km per hora o 50. En fi, nosaltres de seguida tornem amb molt més nits de ràdio, seguim amb més tertúlia de Dima Creus amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, que ens han d'explicar moltes històries ara a la tornada de les notícies. Fins ara mateix.

0: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

Doncs seguim aquí a Nits de Ràdio, seguim amb la tertúlia dels Dimecraós, amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales. I entre els temes que ja sabeu que ens agrada analitzar, perquè ens crida l'atenció del que va passant a tot arreu, no podem deixar de mirar el que veiem de la societat, sobretot a la xarxa social, sobretot a l'Instagram, per exemple, i en alguns d'aquests casos doncs veiem activitats que criden molt l'atenció, com per exemple aquesta setmana el Campionat d'Europa d'Imitadors de Gavines.

0: s'ha celebrat a Bèlgica. David, ens ho comparties això, i es veu que ha guanyat una persona de Galícia, eh?
1: Sí, concretament era una noia, en aquest cas, una noia gallega, que ha estat la que millor ha representat... és que clar, a veure...
0: Sí, sí.
1: La que millor ha representat a Espanya, en aquest cas, i que millor ha imitat a una gavina.
0: Bé, estem escoltant
2: una mica. O també el vol.
0: Estem escoltant una
1: només
0: mica.
1: El so.
0: Molt bé, ho fan molt bé. Ai, qui diuen qui guanyarà? Aquesta és la que ha guanyat.
2: I aquesta senyora quan ensatxa a casa...
0: Mare meva, és que l'hauríeu de veure, eh?
1: És una noia de Vigo, es diu Olga Méndez, i a més el més curiós és que van disfressats. A la competició. Es posen...
0: Van molt, molt emblanquits, sí. Com si, com les gavines. Sí, està molt bé.
1: I, ha estat això, medalla de plata, en aquest cas, és la que ha aconseguit. La European Gold Screeching Championship 2026, que es fa a Bèlgica, concretament.
0: I aquí no han fet boicot de cap tipus, perquè encara es fan boicots segons quin... Igual, saps, si participa segons quina gavina...
2: Es porten com un nas, també, no?
1: Sí.
2: Per fer, imitar el pic.
0: Sí, no? Sí, sí. A veure, la gent... Bueno, ja sabem que la gent...
2: No, i van vestides amb una mena de
0: traje. No, és preciós, és preciós. Mira, això és com la festa major, perquè saps quan fas la festa major que dius, mira, no és només la setmana de la festa major, sinó és tot el que comporta, no? Vull dir, és el fet de dir, escolta, mira, doncs, estem tota la... acaba la festa major... i ja comences a preparar la següent, no? Escolta, què farem de tema, quin tema farem? Va, doncs jo vull fer dels Minions. Vinga, doncs anem a fer els Minions. I ja comencen, escolta, prepareu dissenys, no sé què, després s'acaba fent el que vol la presidenta o el president, és igual. I jo, i estàs tot l'any construint Minions, sobretot fem coses ecològiques, llavors agafem els potets del iogurt o les càpsules del Nespresso, del Dolce Gusto, bueno, i tothom es recopila la gent posada sense dormir perquè de prendre tants Nespressos per poder fer... No, és que em falten 25 per fer el Minion. Bueno, doncs la gent allà sense dormir perquè anaven allò a tope de cafeïna, però bueno, és igual, que l'important és que surti la
2: d'això. La cara més que... estupendo, perquè escolta'm...
0: No, esclar, i premien i et donen una cafetera el que ho fa millor, però bueno, és que al final el tema que vull dir és que és com una vivència de tot l'any, no? No, jo m'imagino que aquesta gent doncs ho viu tot l'any, el tema de les gavines, sí. No? I clar, aquests concursos al principi es devien fer molt a prop del mar, perquè les gavines al principi, però cada cop es fan més a l'interior, sí. Que igual, no? Igual ha començat sent de Vigo, per exemple, en la que ho participa, és normal, però igual un dia tenim una campiona de gavina a Madrid, per exemple, o sí. No? O Albacete, no ho sé, vull dir que mai saps, perquè tot això va...
2: Hi ha molta por, les gavines.
0: Sí, en general, tot el que trobo a internet fa molta por en general. Per exemple, aquesta setmana també vèiem una dona que assegura estar posseïda per Shakira i interpreta les seves cançons totalment, ha estat en estat de... Bueno,
2: aquí l'estan... Sí,
0: l'estan subjectant aquí. Està com... Mare meva. Mare meva. També s'ha de veure, aquesta d'això. La gent... A veure, no vull dir que la gent... bueno, no, sí, la gent està fatal. Sí, sí. En aquests casos... No cal fer eufemismes, vull dir, la gent molt bé no està, perquè després una cosa que us volia compartir és el cas d'una dona noruega que ha recopilat, atenció bé, aquest tema és molt fort, jo l'he guardat una mica per... perquè allò, perquè sigui horari de protecció infantil. Bueno, saps dir, quan més endavant ho fem, doncs més encaixarà, perquè és un tema que se li pot treure, a veure, molt de suc. El tema és una dona de Noruega, fins aquí no seria important, podria ser de qualsevol país, però que la seva col·lecció, ha fet una col·lecció, val? Fins aquí bé, ha recopilat pràcticament 2.000 preservatius, 2.000 condons, usats, aquí ja comença a ser preocupant, usats des de 2010, i els exhibeix a la paret de la seva habitació com trofeus.
2: De veritat que jo, mira, no sé, estàvem parlant abans de la bellesa de l'Itàlia, no?
0: Sí, sí.
2: Això, no sé on li veu la bellesa, la veritat. Perquè si ho poses en una habitació, veure, és per envellir,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí, sí. No, no, aquí, a veure, o sigui, el tema, he estat investigant una mica més, ens explica que té 27 anys i des de 2010 ha acumulat, això que dèiem, 2.000 preservatius usats i els exhibeix a la paret. Tot va començar, com si volguéssim saber, però bueno, és igual, ens ho explicaran. Tot va començar com una curiositat, clar, és que això va pitjor. Diu, lo que empezó como una curiosidad por el olor a látex, ah, bé, terminó en una colección masiva, això ho ha escrit un noi jove, masiva, bueno, donde, atenció, paga hasta $77 por ejemplares únicos en internet.
1: La veritat és que...
0: És molt fort, això. És que ni que pagués 0,77, però no, no, són $77, Marta, el que paga...
2: Per una cosa més que està escarosa, perquè
1: que està usada. Primer que està usada.
0: Està usada per una o dues persones, o tres, saps què vull dir? Allò té farum, diguem-ho així, de diverses persones, saps? De l'operació en salida a l'operació en entrada, m'enteneu? Vull dir, de tot això va acumulant.
2: Clar, perquè... I per fora, sí. Vull dir que...
0: Exactament, exactament. I atenció, perquè si no fos motiu suficient per detindre aquesta persona i ficar-la en un lloc on li expliquin coses, diu, incluye fotos, l'exposició, l'exposició, que el museu que té a casa seva, diu, incluye fotos de los donantes.
1: Ah, mira.
0: Sí, sí, sí, sí, ho té classificadet, saps què vull dir? Incluye fotos de los donantes junto a los objetos. I aquí és on ja, si hi ha el nivell, hi ha la cosa ja ara preocupant, diu, i diu amb signes d'admiració, diu, hasta su papá le ayuda pidiendo colaboraciones a sus amigos.
2: Qué bonito.
0: És molt fort això, és molt fort això. És molt fort això, és molt fort. Anem a rematar-ho i després analitzem punt per punt, si us sembla bé, perquè no, no us voldria que donéssiu opinió sense tenir tota la informació sobre la taula, no? I diu, el seu objectiu és arribar a 10.000 preservatius. Té una vida, té una paret, té un pany de paret gran, eh?
2: A mi casa meva no hi cap...
0: No, no, a casa meva no hi caben ni quatre, de fet ni un, perquè no ho faria mai, no... Sí, els podria penjar per la terrassa.
1: Amb
0: sí,
1: dintre.
0: Amb llumets led, sí. Podria...
2: Jo podria dir les gavines.
0: Mare meva. Vindria la senyora aquesta de Vigo, vindria a cridar, sí, sí. Diu... I bueno, ella lo tiene... Diu, ante las críticas, ella lo tiene claro, diu. Algunos coleccionan estampillas. Yo colecciono esto. Todo el mundo tiene un hobby. No, nena, no. Deixa'm dir-t'ho així. No, nena, no. Hi ha gent que té hobbies. Tu tens un problema.
2: A més, una cosa, les estampilles almenys estan límpies.
1: Ah?
0: Sí, exactament. Exactament. Sí, sí, sí. És que, clar, és tot això, no? Quan li envien, què li envien? Per paquet? Clar, li envia un paquet al preservatiu.
2: Només això ho deuen ficar on? Amb una bosseta de plàstic? O amb un...
0: És el que et anava a dir. És a dir, plàstic sobre el pla... Ah. Bueno... què? És a dir, una altra pregunta seria... Tinc moltes preguntes, però a veure, algunes d'elles. Es paga més per tamany? Es paga més...
2: Per
0: originalitat, per solera, exactament.
1: Per contingut.
0: Per contingut, per efectivament. Per països, sí. són preguntes que ens fem, no? És a dir, què és el que dona valor per dir, home, no tots els deu pagar 77, perquè si no, imagina't, ja s'ha gastat doncs una fortuna, no? Més de 140, no sé quants mil euros.
2: No?
0: Clar, 2.000 per 77, doncs imagina't, no? Són moltes les preguntes.
2: De desperdiciar els diners i de, no sé, dic jo,
1: Però tu, a més, posa't ara en una altra situació.
0: No, jo en qualsevol altra situació em poso agraeixo posar-m'hi.
1: Coneixes aquesta noia, no sé, a través d'una app.
0: Sí.
1: Quedes amb ella, et convida a casa seva i et trobes amb aquell percal. Vamos, sí, per potes.
0: Sí. No, està clar.
2: A part de l'audió que vam fer, no?, l'habitació.
0: Sí. No, tu imagina't que estàs al portal de casa, que la cosa ha anat bé, no? Anem a suposar que la cita ha anat bé, han fet un bon match, i la noia et diu, ¿quieres subir a mi casa? I ella s'ho està veient, ella s'està posant feliç, el nano ja ha dit, ja he triomfat, ja veuràs tu, quina passada, i ella, pujant l'escala, li diu, pero me gusta, tengo que decirte que quiero que uses preservativo. I dic, home, sí, està bé, per protecció, per evitar enfermedades de transmissió. Diu, no m'has entendido bien. Diu, bueno, ya lo verás. Diu, es porque lo quiero coleccionar. I llavors el tio, ostres, sí que està enganxada, no? Que ja, saps com van dir? Nuestra primera amiga, su primer condón. Saps què vull dir? No sé, allò d'aquella experiència, sí. No? No. Arribes i tot el que veus són fotografies de senyors i a sota de cada fotografia...
1: Alguns dels quals són amics del pare.
0: Diu, no, mira, diu, i esta secció aparte, no, estos son amigos de mi papá. És que, clar, és que a veure, com ho agafes, això? És que és molt fort, aquest tema.
2: És una cosa bastant... I, a més, hi ha coses que dius, bueno, ho pots col·leccionar, perquè bueno, ho poses posat, el rentes i tal, però que tot això, que a més es veu, a la foto que heu posat, es veu, no es veu maco, no té una estètica.
0: No, és que maco no és, maco no és. Maco no és.
2: Allò que dius, bueno, és que hi ha coses que, mira, no m'agrada, jo no ho faria, però té una certa harmonia estètica, no?, d'això, la veritat. Sí. I a més amb
0: el... També et diria que qualsevol si els nostres oients ho poden buscar a internet, Mujer Noruega Condones, ho trobaran fàcil, algun psicòleg, algun psiquiatre, que alguna professional de la salut mental que ens expliqués una mica, o sigui, des del punt de vista de
2: el
0: dir
2: el problema que té aquesta persona.
0: Efectivament, perquè vull dir que clar, no és higiènic, això és evident. Les fotografies són horroroses, les de les persones, els donants, diguem-ne, no? Perquè si les analitzeu, hi ha fins i tot d'un alien, m'ha semblat veure.
2: Vull dir, si feu una... Si
0: feu una... És de galeria de los horrores. O sigui, és el que deia el David. Tu arribes aquí dalt i surts per potes, o sigui, surts corrent sense mirar atràs, perquè si se't cau el mòbil, el deixes allà. Vull dir, perquè és que és una bogeria. És la galeria, bueno, el passatge del terror, o sigui, en aquest cas, no? Vull dir que, no sé, ella, no ho sé, li deu fer molta il·lusió, però clar, és el que diu el David... Tú no podrías estar... ¿Saps allò de dir? No, el amor lo puede todo. No lo puede todo. Sí, o sigui, si tu arribes a casa d'ella i et trobes aquest percal, a més n'hi ha un de molt llarg. Sí. No sé si ho heu pogut veure. Començant per dalt, el tercer, és molt desproporcionat. O sigui, estem parlant d'un tamany... clar, vull dir, és que... Sí, exacte, què es valora? La diversitat, que siguin molt diferents, que siguin molt iguals... I a part del tema, que a veure, que això té substància dins.
2: Exacte, vull dir... dins i per fora, perquè ja ha de
0: clar,
2: posar,
0: sinó, vull...
2: allò és una mescla de dolores que no, suposo que no hi ha qui ho aguanti. T'ho imagina't
0: això, vull dir, és que, en fi, vull dir que... El que diem, que no deixem mai de sorprendre'ns del que ens podem trobar pel món.
2: Mira, hi ha coses que, el que deia abans, no?, que tenen una certa harmonia, no sé, estètica, però això...
0: Sí.
2: Dic,
0: Sí, sí.
2: Entre la poca harmonia estètica i la pudor.
0: Sí, sí. Les
2: fotos que... aquestes, a més, són una cosa una mica cutre.
0: No, no, és... Només respecte que està ben penjat, ben organitzat. Sí, però, bueno, això
2: hauria,
0: sí que ho té.
2: Saps què hauria de posar? Pues hi ha una idea, eh?
0: A veure.
2: Com una vitrina. Sí? Estreteta, així,
0: exactament,
2: un vidre,
0: sí.
2: Tap, o sigui, sí. Que quedés dintre del vidre. I, això, sí, i encara, sí, sí, millor sí. Això seria una mica més passable.
0: Sí. O també li podríem donar una idea, que és recollir-ho tot, ficar-ho dins una caixa i cremar-ho.
2: Això també.
0: I potser podria començar una...
2: Això millor, estalvia diners, sí, eh?
0: No, està clar. Diu, oh, però és que perdria tot el que tenia. Dic, ja, però no gastaràs més diners en això, saps? A vegades també s'ha de saber posar límit a les coses. Dic, mira, fins aquí.
2: I això a casa seva no li diuen res?
0: És que ningú vol viure a casa seva. Marta,
1: els amics
0: per tant,
1: del pare estan disposats.
0: Clar, els amics del pare fan donacions.
2: Proveeix, també, o sigui que...
0: Sí, sí, és el seu proveïdor de confiança. Clar. Ostres, és molt fort, eh? El pare també et mereix una entrevista, però bueno, és igual. Són dos temes una mica...
2: Tu ja sabeu quina solució pel pare, eh?
1: Bueno,
0: exactament. A veure què ha vist a casa aquesta noia.
2: És que escolta, sí, sí, si són 77 euros per peça.
0: Per peça. El peça és el pare, també t'ho dic, eh?
2: Sí,
0: i els amics del pare són uns peces. Sí.
2: És que són 100 i escaig mil d'euros, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. No, home, suposo que en deu haver de més baratos, no de donacions gratuïtes o donacions voluntàries.
2: Ja, però bueno, arriba als 10.000, li costaran,
0: no,
2: clar. O sigui, tindrà que pagar, també, suposo.
0: I jo, que em considerava friqui perquè em penjava els dorsals a una paret de casa meva, de competicions, ara crec que... Ets una, sí, sóc un naïf en comparació amb això. En fi, aquestes són les coses... Sí, sí, són les coses que ens sorprenen, però també sempre aprenem aquí al Dimecrous amb les coses de la doctora Marta González Peláez. Tens alguna coseta, Marta, aquesta setmana?
2: Mira, avui parlaré dels cocodrils.
0: Home, David, doncs endavant, quan vulguis.
1: A Nits de Ràdio, avui parlarà dels cocodrils a la seva secció la doctora Marta González Peláez.
0: M'encanta, m'encanta. M'encanta, mira, tinc els... Ah, no, no tinc els aplaudiments aquí. Bueno, doncs faig com si estiguéssim aplaudint i ja està. Espera, ara, aviam si ara... Ara sí, ara sí...
1: No tinc aplaudiments, sí, de cocodril?
0: No tinc aplaudiments de cocodril i mira que és una pena perquè ara ho voldria imaginar de veure com aplaudeixen. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. En fi, digues...
2: Però lluny, eh?
0: Digues, Marta. Sí. A veure, què tens dels cocodrils, Marta?
2: Bueno,
0: explica'ns, a veure.
2: Hi ha 14 espècies que pertanyen a la família dels sauròpodes. Eh?
0: Sauròpodes, sí. Imagina't.
2: Sauròpodes, arcosaures, cocodrilae.
0: I bueno, el Joan Saura també era un d'aquests d'això. Sí, sí, cocodrilae,
2: bueno,
0: molt
2: bé. I viuen a Àfrica, Amèrica, Àsia i Austràlia. I després, mira, també a Gabon hi ha una cova que hi ha uns cocodrils que són enans, saps? Que són enano?
0: Sí,
2: que són,
0: sí,
2: de color taronja. I per què són de color taronja? Primer perquè estan vivint a la cova i veuen el sol. I després perquè s'alimenten de tot el guano dels murciélagos, eh?
0: Sí.
2: I la seva urea del pipí.
1: Ah.
0: Ostres, imagina't.
2: Ha parlat de les col·leccions.
0: No, és preciós, eh? Avui hem sortit de Guatemala per anar a Guatepeor, eh? Perquè, clar, jo dic, mira... No, està bé, Marta, perquè, clar... Jo dic, bueno, ara deixarem ja el tema aquest, bueno, i anirem a un tema més tranquil.
2: Doncs aquests de Gabon, doncs, són de Gabó, són uns cocodrils taronges, bueno, doncs molt, molt concrets, que estan, doncs, només aquesta part del món. Els altres, bueno, com que són, els cocodrils són uns animals que sempre són motiu d'estudi, perquè com que han sobreviscut i han passat per moltes eres de la humanitat. Fixeu-vos que els dinosauris han mort i els cocodrils no.
0: Sí, correcte.
2: Els cucuts sí, de Sant Més, poden, alguns d'ells poden viure fins a 200 anys.
0: Imagina't.
2: I no sé si l'alimentació és tan sana com...
0: Sí, sí,
2: dius, que clar, la gent viu molts anys perquè ara s'alimenta molt sana. No sé si els cocodrils això ho tenen.
0: No, clar.
2: Bueno, pues, clar, tenen... hi ha cocodrils d'aigua dolça i d'aigua salada. El que passa és que ara s'estan barrejant una mica. Suposo que tot això del canvi climàtic i que, bueno, els, està canviant una mica tot, doncs ara sembla ser que a més s'adapten molt bé, perquè els cocodrils s'adapten molt

0: que és una membrana nictitant, que aquesta membrana els protegeix quan estan sota l'aigua. I així poder veure clarament. És com si fossin unes ulleres de protecció.
1: Imagina't, que bo, que curiós.
0: De tot és... Bueno, llavors, l'excel·lent visió nocturna també la tenen degut a la pupil·la aquesta vertical. I després tenen una altra característica, que aquesta seria bona que la tinguessin també els humans, perquè regeneren la seva dentadura.
1: Ah, imagina't.
0: Clar? Oh, mira, escolta'm, 3.000 vegades a l'any, eh?
2: Ostres.
1: Imagina't, oh, imagina't.
0: Poca broma. Tu vas al dentista i...
1: El que s'estalvien amb dentistes. Mira,
0: tot, no. I a sobre, vigila, eh?
1: Sí, quina meravella.
0: Bueno, tenen entre 60 i 80 dents, depèn de la raça, si són uns o altres, són més grans o més petits. No masteguen amb les dents, només és per agafar la pressa, però no masteguen perquè no masteguen, s'ho prenen tot sencer. I després tenen una cosa molt curiosa, que tenen com dos estómacs.
1: Mira tu.
0: Sí, imagina't. O sigui, són coses molt curioses perquè són animals que no sé si són molt prehistòrics o no, o són més moderns que nosaltres. Potser són més moderns que nosaltres, no? Però bueno,
1: Bueno, porten molt de temps. Si els ha funcionat així, saps què vull dir? No ho deuen voler canviar, imagino, no?
0: Sí, per això dic que són espècies que s'adapten molt bé i evolucionen amb el món. Tenen una part de l'estómac, té com unes pedres que són perquè, clar, com que s'empassen el menjar sencer, imagina't quan agafen un, no sé, un bé o o algun animal més gran, amb la pell, el pèl, els ossos, tot allò per poder-ho pair, tela, no?
1: Sí, t'ho he imaginat. No, és ben interessant. No, tampoc voldria ser un cocodril, però bueno, és molt interessant el que ens expliques, Marta.
0: I després el cervell, que el cervell del cocodril és petit en comparació amb el cos, no? Perquè clar, és veritat que és molt gran, té molts quilos, són molt pesats, a més té molts quilos de corpulència, però el cervell, que nosaltres tenim un cervell també reptiliano, vull dir que nosaltres també estem dintre una mica dels cocodrils.
1: Sí, totalment.
0: Sí, llavors, bueno, doncs el cervell és un cervell molt primari, però tenen característiques de que, clar, saben molt bé, tenen molta paciència, perquè ells esperen el temps que sigui per agafar amb les seves mandíbules, clar, amb la seva boca, a la presa que tenen, l'animal que tenen a prop.
2: Llavors, això em passa igual amb la meva gossa quan em demana xutxes.
0: Ah, sí?
2: Té tota la paciència del món. Pot esperar hores, si cal.
0: Pues sí. Bueno, pues és... I després del té... A mi m'agradaria veure-lo de la... Saps el que m'agradaria dels cocodrils? La visió panoràmica.
2: Ah, mira. Mm-hmm.
0: Això estaria bé,
1: Perquè sí. A vegades és millor no mirar, però bueno, sí, ja t'entenc. Home, sí, podria anar bé, sí.
0: Bueno, pues llavors, bueno, pues... Hi ha moltes classes, no sóc un especialista, però bueno, ara... Com que ja em va donar molt de temps per veure cocodrils, ara hi he tornat una altra vegada, una mica per refrescar, hi ha una altra cosa que volia comentar, que, per exemple, a la part dels callos de Florida, allà estan censats els cocodrils. Ah? I porten com una pulsereta d'aquestes com les que posen a l'hospital.
2: Qui els hi posa les pulseres? Perquè llavors és per fer-lo un moment.
1: Sí, exactament. Sí, llavors, clar. Dius, ai, és que em fa mandra anar a treballar. No, tu no saps el que és posar pulseretes als cocodrils. Cosa,
0: no es poden caçar ni es poden matar més de les que et diu el govern, perquè com que estan censats i no volen... Primer que es despobli de cocodrils, que són un problema, que els impedeixen les cases i tot. Això. Però, bueno, és una curiositat. Jo pensava que això era una cosa una mica així de...

0: alguna que no era veritat, però sí, sí, ho vaig veure en un reportatge i li vaig preguntar a una persona que vivia a Miami i em va dir, sí, estan tot, diu, si es dediquen a treball, o sigui, a més s'aprofita tot, s'aprofita des de les garres fins a les dents, sí? La pell, la carn, tot. S'aprofita tot,
1: imagina't.
0: El cocodril.
1: Sí, doncs imagina't.
0: Que fa la col·lecció.
1: Sí, hagués pogut col·leccionar coses de cocodrils que, i amb fotografies també del cocodril per recordar-ho.
0: Bueno. I després hi ha una altra cosa que volia comentar que em va fer molta gràcia, sí? Que l'altre dia mirant una miqueta per el tema d'aquests temes i tal, el 80%, s'ha fet un estudi que el 80% de les persones que han preguntat de quins temes de conversa els agraden més són els temes escatològics.
2: A
0: parlar de caca, que nosaltres parlem molt,
2: sí.
0: Pues parlar de caca a la gent li apassiona.
1: Meus. Doncs guarda't aquest estudi, Marta, que igual comencem el proper dimecres analitzant això amb extensió.
0: Una altra cosa, una persona que ens escolta quasi sempre m'ha dit que li va encantar, eh? L'altre dia, programa.
1: No, sí, que poden semblar temes de merda, però de veritat.
0: Home,
1: que a la gent li interessen,
0: eh?
1: No, mira, escolta.
0: I a sobre fem una labor de prevenció.
1: No, és divulgació.
0: Veu que no, que quina forma té, pot anar al metge i dir, mira, em passa això.
1: Absolutament, absolutament.
0: Evitar els majors, no?
1: Sí, sí. Ara estava intentant recordar el nom de l'escala d'això. Bueno, escala de Bristol. L'escala de Bristol. La de Bristol, sí. Déu-n'hi-do. Doncs amb aquesta bonica imatge...
0: L'escala de Bristol ha tingut èxit, eh?
1: Doncs en seguirem parlant de tot això perquè és molt interessant.
0: A la gent l'encanta. Home... Ja des de petits, eh? Perquè que els agrada de temps parlar. De caca, de pipí...
1: Sí, sí. Caca, culo, pedo, pis. Sí, sí, sempre s'ha dit això, sempre s'ha dit la saviesa popular, eh?
0: Com aparcar a les aceres, a les voreres, a...
1: Absolutament. Doncs la setmana que ve ens seguirem parlant amb la doctora Marta González Pelany i en David Morales, que el tenim d'aquí una estona. Marta, gràcies i fins la propera setmana.
0: Adéu, bona nit a tothom, bona matinada.
1: Fins ara, David.

0: Déu-n'hi-do, estem aquí ballant tots a l'estudi perquè, com dèiem, sí, potser hi ha gent que en aquella època era jove, estava donant-ho tot, però tu i jo coneixem perfectament la música de Bonnie M i l'hem ballat.
1: És que estic segur que aquesta cançó ha sonat fa 5 dies o 6 dies en una discoteca.
0: Segur que sí. Doncs avui tenim a l'estudi el que podríem dir és història viva de la música. Saludem al Valentín de l'Olmo. Valentín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon
0: el Valentín és l'autor del llibre El Chico Bonnie M, que ens parla de la història d'aquesta formació i en concret del Regi Siboe, que també és aquí amb nosaltres. Regi, hello, how are you?
3: Well, nice to be here.
2: Sí, és un plaer ser aquí.
0: Això és tot el que puc dir en anglès durant aquesta entrevista, és el que diré, perquè el meu anglès... Sí, puc dir més, però prefereixo que l'Òscar, que és el traductor que avui ens ajudarà a escoltar el que ens digui el Regi, doncs jo crec que serà millor i així ens enterarem tots del que estem parlant. I és que Bonnie M celebra mig segle d'història. Quan mirem enrere, què fa que aquest projecte continuï viu 50 anys després?
4: Aquesta és la pregunta, no? La resposta és complicada, no? De dir per què 50 anys més tard encara estan sonant les seves cançons, perquè tenen algun ingredient màgic, ha de tenir alguna cosa, no? Com deia el seu productor, el Frank Farian, deia que aquesta música és evergreen, que no té data de caducitat, no? I que mig segle després continuem recordant, ballant o emocionant-nos amb algun tema de Bonnie M, vol dir que alguna cosa han fet bé, no? Dic jo...
0: És que a més va ser una revolució en aquella època.
1: Clar, la música té aquest poder de traspassar generacions, alguna, no tota, i aquesta ho ha fet, és a dir, que hi ha gent dels que tenia 20 anys als anys 70, en aquell 76, i que ara hi ha gent que té 20 anys ara que segueix ballant aquesta cançó i ho segueix ballant amb la mateixa intensitat, sense prejudicis.
4: Correcte, tot s'ha de dir que les xarxes han ajudat molt, no? En aquest cas, parlem de l'any 2022, va ser quan es va fer molt viral el Rasputin en TikTok, no? I això va ser una oportunitat per les noves generacions a donar a conèixer la música de Bonnie M. La veritat és que és un avantatge també, no?, les xarxes.
0: Òscar, pregunta-li al Regi què recorda ell d'aquella època.
2: So, actually, Regi, what do you remember about these times?
3: Wow, yes.
2: Exciting
3: times.
2: Va ser molt excitant, una experiència única.
3: It was nice to be part of...
2: Realment va ser magnífic formar part d'aquest moment.
3: A global band.
2: D'una banda que seria mundialment molt coneguda.
3: And also the Bonnie M music is...
2: I també, de fet, la música de Bonnie M...
3: Recognized all over the world.
2: És molt reconeguda per tot el món.
3: Always with joy and...
2: Sempre, bueno, amb felicitat
3: i
2: diversió i ser conscient de crear aquesta música perquè la gent sigui feliç. Molta diversió.
0: I què penses quan 50 anys després la segueixes escoltant a les discoteques?
2: And what do you think when you listen to that music after 50 years on the disco discotheque?
3: I still want to dance. It still makes me want to dance, yeah.
2: Està molt bé que la gent vulgui ballar aquestes cançons encara, avui en dia.
3: It's joyful.
2: És, bueno, és diversió.
3: And instantly, yeah.
2: I realment això, sí.
3: It's an elixir.
2: És un elixir.
1: M'imagino que ha de ser, per ell, ha de ser un moment molt especial. Seguia, a dia d'avui, el 2026, oferint entrevistes, explicant-nos aquí la seva història, quan als anys 70 ho era tot, i ho segueix sent tot, per algunes generacions ho segueix sent tot, no? Amb el pas del temps s'ha mantingut la música, però la formació com ha evolucionat?
4: Clar, la història de Bonnie M, la trajectòria professional, musical, discogràfica, acaba el 1986. Per què? Perquè el Frank Farian, el creador i el productor del grup, és quan ja decideix que 10 anys de Bonnie M, doncs ja és prou també. Era música disco, va evolucionar una mica, però clar, ja estàvem parlant de mitjans dels anys 80. Des de llavors, sí que és veritat que cadascú dels seus membres originals, diguem-ne, que tenien l'opció, la patent d'utilitzar el nom de Bonnie M, i sí que hi van haver-hi, diguem-ne, algunes formacions, vale?
1: Satèl·lit
4: amb diferents membres originals, però el que és la formació original va acabar el 1986. Si tu li preguntes a un fan de Bonnie M, et dirà no, és que Bonnie M va acabar el 86, i de fet va ser així, a nivell de grup, a nivell discogràfic, i va ser així.
0: El 86, eh?
4: Sí, sí, correcte.
0: Vull dir que 40 anys després seguim escoltant cançons com Daddy Cool o Rasputin.

0: És que, Valentín, parlem molt del reggaeton, de la música que escolta avui la gent jove, i a vegades diuen, ah, això és de vells, tal. Però aquesta música, la música de Boney M, és que no passa de moda, i els joves la segueixen reconeixent, la segueixen escoltant i la segueixen ballant.
1: Clar, això li dona molt valor a les produccions que feia el Frank Farian, que era una ment absolutament brillant, perquè estem parlant que uns músics d'estudi, en aquest cas estem parlant del Reggie Seabow, de la Liz Marcia, no, que es ficaven a l'estudi, però és que també hi havia uns músics increïbles, no? El bateria de Rasputin, sí, és el Kate Forsey, que més endavant amb el Harold Faltermeyer va fer bandes sonores per pel·lícules com Flashdance, Superdetectiu en Hollywood, sí, vull dir, hi havia arreglistes, tècnics de so i uns músics increïbles que també van treballar amb molts artistes com la Donna Summer, vull dir que aquest és una mica el secret, no?, de dir, és que és una música que l'escoltes i no et canses.
0: No et canses.
1: I una producció impecable per part del Frank Farian.
0: I a tu d'on et ve la passió per Boney M?
1: Doncs és curiós, perquè a casa meva sentia la música molt, molt folklòrica, no? Uh-huh. I, no sé, amb 6 anys jo recordo que estava a casa de la veïna, estàvem sentint una casseta d'aquelles que es rebobinen amb un bolígraf.
0: Un bolivic.
1: Correcte, un bolivic. I de cop i sobte va començar a sonar Kalimba de Luna, no? I un noi de 6 anys que comença a sentir, no, el tit-tit-tit-tit-tit-tit, i dius, ostres, no?
0: Què és
1: com
0: això?
1: Alguna cosa em va sacsejar, em va deixar una mica com, això m'agrada molt, què és això, no? Uh-huh. Em vaig fer aquesta pregunta interiorment i a partir d'aquí, doncs, va començar tot, i és increïble perquè estem parlant ja de fa 42 anys, més o menys.
2: Estàs posant temes sobre aquí l'antena que penso, ostres, tot això és vigent encara, Flashdance, Donna Summer, Boney M,
1: correcte.
2: És a dir, els 70, que van ser molt prolífics perquè fa la música, encara tenen avui aquestes restes que se segueixen. Flashdance es veu als teatres encara, s'està fent en els teatres el musical. Donna Summer segueix cantant, vull dir que, en fi... Segueix sonant, vull dir.
1: Sí, i és curiós perquè al seu moment la música disco va ser molt criticada. No? Uh-huh. Va haver un moment que hi havia saturació al mercat, no? de música disco, el que va ser des del 1975 fins al 1980, i com que hi havia molt producte de música disco, va arribar un moment que com que es van cansar, no? I fins i tot a mi em deien, perquè clar, jo vaig néixer l'any 1978, quan jo vaig néixer a Boney M portaven ja 3 àlbums editats, no? Però sí que la gent una miqueta més gran que jo em deia que al seu moment tu reconeixies que era fan de Boney M o d'Abba i et deien, tu eres una hortera, tu no.
0: En sèrio?
1: No, Led Zeppelin, tal, no? Clar. No, i era com de, eres una hortera, t'agrada Boney M? Ets una hortera, però penso que el temps m'ha donat una miqueta la raó.
0: Home, això ha canviat tot, totalment.
1: Sí.
0: Regi, imagino que formar part de Boney M per tu va ser... et va canviar la vida, però en quin moment us vau adonar que, doncs, que estàveu dins d'un fenomen mundial?
3: So actually, probably for you, it was something really amazing to take part in that group of Boney M, but in which moment do you really realize that, wow, you are inside that global band?
4: Wow, yes. When I got a telephone call from Hansa.
3: Bueno, de fet, vas tindre una trucada de telèfon de la companyia discogràfica Hansa en Alemanya.
4: Office in London, and I was doing a show in London on stage.
3: I jo estava, de fet, estava a Londres, estava fent un musical.
4: Worked with one of the producers, a chap called
3: Steve
4: Rowland at Hansa. Steve Rowland
3: de Hansa.
4: So Steve knew of my work.
3: Ah, ell sabia la meva, la meva feina, com jo treballava.
4: He said to me, Reggie,
3: there's
4: something interesting in Germany that might interest
3: you. Hi ha algú en Alemanya que està interessat en tu.
4: No names, but...
3: No em va dir el nom, però...
4: they would like to see you, and
3: però
4: I said, okay...
3: Li agradaria veure't.
4: I'm doing a show from Monday to Saturday.
3: I jo, de fet, tinc un show de... Ui, jo estava fent un show de dilluns a dissabte.
4: The only day I can go is Sunday.
3: I l'únic dia que puc anar a Alemanya seria el diumenge.
4: And he said, okay, we'll come back.
3: I vaig dir, vale, aniré, per què no?
4: And then arrange, okay... Somebody would like to see you, Frankfurt,
3: bueno,
4: on Sunday.
3: I, ok, d'acord, algú vol veure't el diumenge.
4: And come back on
3: i si, a veure què tal
4: night.
3: La veu, com va.
4: So I can get back to my show on Monday.
3: I llavors, el diumenge a la nit, després d'aquesta prova amb la teva veu, tornaré
4: who,
3: el dilluns
4: until I got
3: per continuar a treballar. No sabia que era Frank Farian, de fet, el productor.
4: I met Hans Jörg, who was Frank's assistant, and then I knew...
3: Vaig veure primer el seu assistent personal.
4: I'm going to meet Frank Farian. Then, okay.
3: Serà Frank Farian, vale, okay, vale, molt bé. But do you know him before, actually?
4: No, only the name.
3: No, de fet no coneixia al
4: But I remember, I think I was telling Valentin, I was
3: lo que li estava dient a Valentin, de fet.
4: Lying in bed one morning and I heard a Bonnier production allà, on the radio.
3: I jo estava escoltant una producció de Bonnier a la ràdio.
4: I like this production.
3: M'agrada com... M'agrada aquesta producció de Bonnier, que estic escoltant a la ràdio.
4: Frank may need me.
3: I Frank m'ha contactat, anyway. El productor, però què és això, no? Què està passant, no?
4: And so when the telephone call came, I thought,
3: de fet, quan van trucar per telèfon van dir, bueno, vale, pues...
4: Because sometimes your dreams come true.
3: Ostres, de vegades els somnis són realitat.
4: And so I was sort of half waiting for something to happen.
3: De fet, estava esperant que sabia que alguna cosa passaria.
4: So when I met Frank...
3: I, de fet, quan vaig trobar amb el Frank,
4: I'm supposed to be here.
3: Jo, sí, so, tinc que ser aquí, tinc que ser-hi, sí.
4: And also because I'd worked with Liz from...
3: I, de fet, coneixia una cantant ja del grup, Liz, d'abans, del musical Hair.
4: Liz is here, so I'm home, really.
3: Realment, si Liz Esquia, que és la meva amiga, que és la cantant del grup, també, llavors, aquest és el meu puesto, no?
4: But it was exciting because then... Then the whole thing,
3: molt excitant.
4: Then I woke up and think, wow.
3: I em vaig un dia al matí...
4: Oh, yeah, this is huge.
3: Vaig anar al... Bueno, de fet, al matí un dia em dic, però això, estic aquí al llit, però què és tot això que m'està passant? Què m'està arribant, no?
2: Yeah. M'imagino que s'haurien de pessigar per despertar aquell somni, no? I penso, van viatjar pel món sencer, no? Perquè era un moment en el que les gires deurien ser... Com eren aquelles gires?
1: Clar, és que a més també, als 70 no hi havia xarxes socials.
2: Clar, clar, clar.
1: Llavors, per fer la promo, havien de ser presents.
2: Sí, ja. Sí.
1: Potser agafaven el dematí, agafaven un avió a Alemanya i potser viatjaven a Madrid. Ostres, hem de gravar Aplauso, no? El programa de televisió. Després havien d'anar a la BBC, a Top of the Pops, vull dir. Era molt, molt intens. I les gires també eren molt intenses. Hi havia molta demanda perquè tothom volia veure els Bonnie M, vale? en directe, i la veritat és que entre promo i concerts tenien molta feina.
2: I després passa una cosa que crec que no ens passa dia d'avui d'aquesta manera. Fa un temps vaig tenir una xerrada aquí a la ràdio amb en Charlie Diego, que feia un programa Casper Street.
1: Clar, jo el conec, amic meu.
2: En Charlie Diego és meravellós. És una persona que als 70 feia ràdio,
1: sí.
2: I tenia, em deia, el telèfon de casa de Romina, d'Albano, de Nica Costa, de molts, molts artistes que els trucava a casa seva i els preguntava, i anaven a dinar, anaven a sopar, feien copes. Sí. Això avui en dia no passa.
1: Això no, avui en dia no passa. El que passa que, clar, Charlie Diego és una excepció, és un gran professional, una gran persona. Jo recordo, perquè també em va ensenyar una foto que està inclosa al seu llibre, que sortia, va conèixer el Bobby Farrell, quan van anar a gravar Aplauso al desembre del

0: 79 així, és un gran professional i sí que és veritat que, bueno, es fa estimar.
1: Sí, sí, però no parlava només d'en Charlie, que també, sí, sinó d'aquella manera de portar-se amb els famosos, no? amb els grans grups com Boniem, a les ràdios, vull dir.
0: Sí, correcte. Ara, clar, tot això ha canviat molt i molta responsabilitat són les xarxes, però abans com que hi havia una mica més de caliu, no? Vols dir?
1: Mm-hmm. Sí.
0: Correcte, sí.
2: Si parlem de Boniem, no podem deixar d'escoltar aquest tema.

0: Jo faria el programa escoltant tots els discos de Boney M i estaria feliç, ja t'ho dic. Regi, no sé si hi ha algun moment, alguna anècdota que tu recordes d'aquella època i que ens vulguis explicar.
1: So do you really have any anecdote? Tell us any anecdote about these times.
2: Wow, it's...
0: Que es pugui explicar.
1: That you can tell.
2: Nah, it was an amazing trip.
1: Va ser un viatge fantàstic.
2: To be part of something that
1: de formar part de
2: the world knew,
1: de
2: no matter what country you know, and also
1: it's
2: great to be part of something bringing joy to the other people.
1: D'una cosa que porta, diguéssim,
2: even
1: alegria
2: now,
1: a la gent.
2: Even just hearing Babylon, I get goosebumps because the
1: I
2: song
1: de fet,
2: is a
1: quan
2: great
1: escolto
2: song.
1: Encara avui en dia la cançó Rivers of Babylon, encara...
2: And it's a great opportunity. And I'm very glad it came to me.
1: I estic molt content que...
2: Also, as an artist,
1: que de fet, Boney M va arribar a mi.
2: You sharpen your tools hoping that when the time comes you're able to give something.
1: I de fet que quan tenien actuacions també no doncs que tu ets possible de portar algo, de fer algo diferent.
2: You get one chance,
1: i màgic, no?
2: One chance to be ready. And if you're not ready,
1: era una oportunitat i la tenia que agafar i fer-ho el millor possible.
2: Yeah.
3: I què n'opina de la música que
0: Que el Valentín volia afegir alguna cosa?
3: No, us volia dir, pregunta-li, Òscar, per l'anècdota de l'actuació que va fer a Verona el 1984.
1: Oh, tell us about this anecdote that you had in Verona in 1984.
2: Oh, yes. We had a concert in Verona.
1: Van tenir un concert a Verona, a Itàlia.
2: What was the song?
3: Kalimba,
2: for Kalimba, yeah.
1: And
2: of course, I knew Verona, the theater.
1: Jo sabia que Verona, l'amfiteatre.
2: I'm a big fan of the opera.
1: És màgic, i també soc molt fan de l'òpera.
2: So we arrived and
1: van arribar allà i
2: walked all the way.
1: Vaig caminar dins de l'arena
2: absorb the history.
1: Mm-hmm. I vaig of Verona, veure la història de la ciutat de Verona i que realment tot el que estava veient era increïble.
2: In this amphitheater, and
1: i dintre d'aquest
2: amfiteatre és
1: possiblement el millor moment que he viscut amb Boney
2: M.
1: Ser-hi dintre d'aquest amfiteatre
2: and with other artists,
1: com amb altres artistes de l'època.
2: The magic in the evening, però during the show,
1: el moment més màgic va ser a la nit.
2: And
1: teníem la lluna plena.
2: I was in a dream.
1: I per a mi això va ser com un somni.
2: And Kalimba was just wow.
1: I Kalimba de luna
2: going mad.
1: És un moment que mai oblidaré a la meva vida.
0: Se'm posa la pell de gallina, eh?
2: Oh, beautiful. It was beautiful.
0: Quina meravella.
3: Deia la Míriam a l'inici que, evidentment, moltes persones joves que ens estan escoltant, si és que n'hi ha alguna escoltant la ràdio a aquesta hora,
0: segur
3: diran
0: que sí.
3: Això el sona xinès, és a dir, una cosa molt estranya i molt llunyana. Però no sé si ell creu que la música que està fent a dia d'avui... Vaja, té alguna reminiscència d'allò que va sorgir als 70.
1: So do you feel, or do you think, actually, that a music that is going on nowadays has something to do with the music back in the 70s? Any background about this time?
2: I think music always evolves.
1: Sí, bueno, la música és com un divorci, de fet.
2: The next generation are listening to whatever they had before.
1: Sí, lo que es va fer abans...
2: I grew up with...
1: Bueno, jo he crescut amb música, amb els Beatles, amb els Rolling Stones.
2: Yeah. And so,
1: but nowadays,
2: that's a song that the songs I grew up with.
1: Aquestes són les cançons que jo vaig créixer.
2: So, of course, the Boney M generation who are growing up.
1: La generació de Boney M que ha crescut.

0: Share something else.
1: I el futur
0: but
1: és diferent.
0: I've always listened to music all my life.
1: Jo sempre he escoltat música.
0: Every song I've heard is in here.
1: Totes les cançons que tinc les tinc al cap.
0: So when I hear something that, oh, okay.
1: Quan escolto algo,
0: this is from 50 years ago.
1: Però, vale, d'acord, quan escolto algo avui en dia, de fet penso, and però això ja, com que es va fer abans, ja, fa 50 anys.
0: Have a big influence.
1: Crec, de fet, que la música dels anys 60 i 70 van tindre molta influència amb la música.
0: We still talk about the Beatles.
1: Podem parlar dels Beatles.
0: We still talk about Rolling Stones.
1: Podem parlar dels Rolling Stones.
0: Because of the impact they had at the time.
1: Del impacte que van tindre a l'època.
0: So hopefully Boney M again.
1: I de fet, espero que encara Boney M continuï.
2: I què escolta avui ell?
1: What do you listen nowadays, actually? We talk about.
0: Me, I listen to the younger people.
1: Escolta la gent nova. La Rosalía, no?
2: Rosalía.
0: Rosalía, the talent.
1: Really? Rosalía, és molt, té un talent increïble.
0: I read so much about Rosalía, and I thought, I have to do my homework. So I listen, I'm thinking.
1: Okay, vaig a treballar, que és escoltar música, de fet.
0: This is incredible.
1: I vaig a escoltar el seu àlbum i és que és increïble.
0: And I'm also an opera singer.
1: Jo de fet sóc cantant
0: d'òpera. I like opera singing.
1: I m'agrada escoltar música d'òpera.
0: And I don't know how this talent is so huge.
1: Però no sé d'on ha tret aquest talent, aquesta noia, la Rosalía.
3: Espera que encara et trucarà la Rosalía per actuar amb ella.
1: So maybe Rosalía is going to call you.
0: Maybe.
1: Potser, per què no?
0: She's fantastic. I think she's a great talent.
1: Té un talent magnífic.
3: Escolta, jo crec que no podem acabar aquesta entrevista sense que el Regi ens pugui tocar alguna de les seves cançons, algú dels temes mítics o clàssics de Boney M. Li pots demanar?
1: So, we can all go away from here without you hear you singing.
0: Oh, okay, yeah, absolutely.
3: Doncs, Regi,
0: yes.
3: When you want.
0: Thank you.

0: Quina meravella, quina meravella.
1: Thank you.
0: Regi, thank you very much.
1: Thank you very much, thank you very much. Thank you.
0: Estem escoltant el Regi Siboé i ha estat una meravella. Ens hem quedat sense paraules. Hem de seguir escoltant la música de Boney M tota la vida, però, Valentín, hem de comprar el llibre també, perquè aquí s'explica tota la història de la banda, no?
2: I tant, sembla una mica el Francisco Umbral, no? Jo, aquí he venit a hablar de mi libro.
0: I ben fet que fas, tu.
2: Sí, no, home, tot s'ha de dir. Sí que m'agradaria donar les gràcies de tot cor, sobretot al Regi, perquè el seu suport és increïble. Com...
0: I la vitalitat que té.
2: Sí, sí.
0: I que transmet, eh?
2: Té més vitalitat que jo, aquest home, eh? De veritat que sí, eh? Els haig de donar les gràcies i també a tot l'equip de Boney M, perquè al final han participat tots el llibre. La Liz Mitchell, la vocalista original, m'ha fet el pròleg, però també participen la Marcia Barrett o el Didi Seal, que és el fotògraf oficial de Boney M, i fins i tot el Hans-Jörg Mayer, que és una part molt, molt, molt important de l'equip de Boney M, que és l'assistent del Fran Farian. Tots s'han involucrat en el projecte i aquí hi ha una història molt, molt bonica. Hi ha dues històries, perquè al final s'està explicant la història de Boney M, però també s'està explicant doncs, la història d'un nen de 6 anys que s'enamora de la música de Boney M i arriba fins on arriba.
0: I de la història d'una època també, no? Imagino. Sí. Doncs ja sabeu, tant si sou fans del Boney M com si no i el voleu descobrir, doncs no podeu perdre-us aquest llibre, El Chico Boney M, del Valentín de l'Olmo. Valentín, de veritat, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquest llibre.
2: A vosaltres per la vostra rebuda.
0: I al Regi Siboé, thank you very much.
1: Thank you, thanks for asking me to come in, yeah?
3: Gràcies
1: and
3: per invitar-me.
1: I'm here to help.
3: I estic Valentín aquí per ajudar i per fer costat al llibre de Valentín, de fet. Yeah. I donar el suport.
0: I, Òscar, també gràcies a tu, eh?
3: Un plaer, gràcies.
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Les millors entrevistes de la ciutat.
0: Aquesta setmana que encetem avui és la darrera en la que els títols de Rodalia seran gratuïts. A partir d'aquest dissabte 9 de maig, aquests títols tornaran a ser de pagament, tot i que la situació a les vies encara és lluny de ser la desitjable.
5: De fet, tant des del govern espanyol com també des de la Generalitat ja van prorrogar una setmana aquesta gratuïtat. L'administració argumenta aquesta decisió pel fet que al llarg d'aquesta setmana es recuperarà la circulació a algunes línies. Avui, per exemple, l'R15 entre Reus i Móra la Nova torna a oferir servei i demà ho faran l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i l'R4 ja sense llançadora entre Terrassa i Manresa. Tot això es va confirmar el dijous, quan la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, van presidir l'acte de reobertura del túnel de Rubí. Allà, Paneque va explicar que amb aquestes darreres reobertures, Rodalies està oferint el 96% dels serveis potencials. Aquest optimisme contrasta amb la realitat que encara estan havent de viure els usuaris. Sense anar més lluny, aquest matí han iniciat les obres de millora de la infraestructura entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, que obliguen a desviar el servei de la línia R13 per Tarragona i Reus, com també l'R14. Els treballs s'allargaran fins al 6 de juliol. Aquest matí, l'autobús de 6:45 no ha circulat perquè no s'ha localitzat el conductor i a 7:45, 6 persones han pujat a un dels autocars habilitats. Tot això ha generat moltes queixes dels usuaris.
0: Ana Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia. He de dir que les obres de la R13 no estaven planificades. Han sigut de cop quan hem vist com estaven els túnels. Sí, que les coses no estan tan bé.
0: Ja, aleshores ja sé per on anirà la primera resposta a la pregunta que et volia fer per començar. Quina és la vostra reacció al fet que haguem de tornar a pagar per agafar el tren? Creieu que el servei realment està rehabilitat?
6: No. Si els hi fan falta calés perquè ja no poden seguir assumint-ho, que ens ho diguin i com a mínim estarem atenent a una realitat. Però dir que hi ha que s'està aconseguint una normalitat al servei quan no és així, perquè totes les plataformes parlem, veus el que et diuen les altres línies. En el nostre cas, la R15, per exemple, que avui la consellera ha dit que hi ha normalitat, segueix tenint un tram tallat i el tram que s'ha obert amb el 50% de l'oferta i amb 12 límits temporals de velocitat. Que no ens prenguin el pèl.
5: Anna, crec que aquesta segona pregunta també respon sola, però i aquí confiem que amb el fet d'haver de pagar novament impliqui que el servei sigui com a mínim acceptable. Em temo que, almenys des de la teva part, no li dones el vot de confiança a l'administració, no?
6: No, és que el que ha passat és molt gros, hem caigut, hem caigut molt avall i tot té uns processos i nosaltres això no... Ho entenem que tot no és d'un dia per l'altre. El problema és això, que ells ja ara volen córrer perquè necessiten cobrar els bitllets. Que, per cert, la gent que ens escolti, els que quan van arribar, quan va passar el tema de Gelida, si encara tenien dies els seus bitllets, que tenien un bono i els quedaven 15 dies, que sàpiguen que a partir del dia 9 poden recuperar aquests dies. Sobretot la gent, espero que no hagi tirat els bitllets, perquè no van voler tornar els diners i la gent que tingués un bono a mitges, que sàpiga que a partir del dia 9 li han de fer, li faran aquesta ampliació.
0: Doncs és una bona informació pels usuaris d'aquestes vies. Anna, a partir de dissabte, com dèiem, s'ha de pagar la totalitat del preu dels títols i no sé si veuríeu més lògic que hi hagués com a mínim algun descompte, tenint en compte que encara, com dèiem, hi ha trams en obres, limitacions en alguns serveis i també limitació de velocitat en alguns trams.
6: A veure, he de dir que el preu mai no ha sigut mai una discussió de la tarifa. Ara, no sé, és veritat que regional pagar 60 euros, doncs si ens reobren línies amb el 50% de l'oferta i la resta anem amb pla alternatiu, doncs a la millor sí que un 50% ens ho podríem fer. Però que no és una qüestió de preu, és una qüestió de dignitat. És una qüestió de que l'usuari està rebentat. I, a més, jo sempre poso un exemple. Aquests mesos que portem és com si t'haguessin posat amb una maleta amb pedres a pujar una muntanya. I ara et tornen a posar el mateix punt, però et diuen, ara aniràs en pla. Dic, sí, bé, jo estic esgut. M'has fet pujar amb pedres una muntanya. No m'has deixat al mateix punt i amb les mateixes condicions. Uh-huh. Doncs això és important. I després, que siguin clars, no pot ser una cosa que no existeix. Jo entenc, que puc entendre, més ben dit, que se'ls hagin acabat els calés, que necessitin tornar els bitllets, que molt bé, però no que prenguin el pèl, perquè la gent que està a les andanes i que encara li queden molts mesos d'obres i que ho estan patint, quan sents aquestes tonteries, és una falta de respecte molt gran. I et sents que hi ha algú que se'n riu de tu. Doncs com a mínim, donem la dignitat a l'usuari que es mereix, perquè és un usuari que està perdent no sol hores de la seva vida, sinó molts no poden conciliar la seva vida personal amb professional.
5: Durant els darrers gairebé 3 mesos de gratuïtat, Anna, el servei de tren, com estem veient, ha estat nul o mínim, s'han ofert mitjans alternatius com busos llançadora. Com valoreu el servei d'aquestes alternatives?
6: És molt complicat. El corredor, per exemple, en el nostre cas, el corredor sud és molt complicat perquè té un disseny tipus arbre, amb moltes branques. Què passa? Jo, per exemple, de Tarragona, tinc la sort que tots els trens, quan jo vaig fins a Sant... Perquè vegeu, jo treballo a Barcelona, agafo un tren fins al Prat. Al Prat agafo un autobús fins a Sant Vicenç. I a Sant Vicenç, com vaig a Tarragona, em serveix qualsevol tren. Però els de Tortosa no els serveix cap sol el tren. Els de Reus tampoc, els de Lleida tampoc. L'altre dia un xiquet va perdre el tren de Lleida als Nassos i va haver d'esperar 4 hores. Normalment és veritat que entre Tortosa i Reus normalment no són tant de temps, estem parlant d'hora i pico, però quan tu tardes ja de per si en 2 hores, 3 hores en arribar a casa, li sumes una hora més a l'esgotament de tot el dia. És que hi ha tant cristó a les vies. Jo quan vaig començar a anar amb tren, ens coneixíem el primer vagó. Com ja hi anaves cada dia, es celebràvem aniversaris. No espero que tothom ho faci, però hi havia bon rotllo, et saludaven, com et va? Ui, no t'he vist, estaves malalt. És que hi havia una vida. I ara són cares tristes, és campi qui pugui, veus pujar de tren i ja no et preocupes ni el del costat, és que jo em pugui sentar, que jo pugui entrar, que no em quedi fora. Jo l'altre dia també, la setmana passada, 2 dies seguits, vaig deixar passar un tren, perquè a Tarragona m'ho puc permetre i això l'he d'esperar una mitja hora, però és que no hi cabíem. Clar, que... I això pesa, això és una motxilla que pesa.
0: Clar, és que els que tenim la sort de viure i treballar a la mateixa ciutat no acabem d'entendre, tot i que podem empatitzar, no acabem d'entendre tot el que suposa per vosaltres, fins i tot per la vostra salut mental, Anna.
6: Sí, ja ho hem demostrat. Bueno, ara sortiran els estudis definitius en breu de Daniel Rubí de Virgili, però sí, és un desgast. Perquè és que la paraula és tristo. Uh-huh. És un altre cop. O pel matí dius, vinga, és que no vas amb ànims. O sigui, arribes rebentat. Abans, com a mínim, doncs, t'assentaves i com el tren més o menys arribava a l'hora, dormies. Uh-huh. Però ara és que ni això, has d'estar alerta. Sempre passa alguna cosa. És que en altres, jo crec que aquesta generació ens han trasbalsat la vida per complet, perquè estem arreglant les vies pels nens, pels que ara fan P3. Uh-huh. Hem de ser conscients. Ens han portat en una situació que l'usuari no té la culpa. Aleshores, per això és tan important, sempre els dic, els missatges que donen. No et diguis que hi ha normalitat quan no hi ha normalitat.
5: Clar, és
6: digueu les coses pel seu nom.
5: Mm-hmm. És el que ha fet la consellera de Territori, Sílvia Paneque, com dèiem, que argumenta la decisió amb el fet que amb les darreres reobertures s'ofereix el 96% del servei. Clar, una cosa és quants trens circulen i com circulen i quantes vies estan obertes, però l'altra és la manera amb la que circulen o no circulen, no?
6: Ja et dic, una persona que visqui al corredor sud, és a dir, tot el que és de Barcelona cap a baix, Sitges, tot això, tenen un pla alternatiu i un munt de límits temporals de velocitat. Jo, quan vaig començar a treballar a Barcelona, o sigui, a fer el trajecte, jo tardava una hora. Quan va sortir la plataforma ja tardava una hora i quart, una hora i vint. Però és que ara mateix, el dia que em va tot de cara, amb el pla alternatiu, estic tardant 2 hores i mitja i m'ha anat tot de cara i tinc la sort de que em serveix qualsevol tren.
0: Déu-n'hi-do. En els darrers incidents a les vies han deixat palès que la xarxa presenta deficiències i també molts riscos, deixant fins i tot un mort pel despreniment d'un mur. Tot això suposo que afecta encara més, no?, la vostra confiança respecte a aquest mitjà de transport.
6: A mi el que m'afecta és el fet de que, mira, amb tot el que va passar, i deixant a part la persona que ha deixat la vida a les vies, que això no té nom, jo pensava que tocar fons ens serviria per dir, així està la xarxa, comencem. Mm. Però no, segueixen, doncs amb aquests missatges segueixen mentint i segueixen dient coses que no són. Jo sempre he dit que, bueno, a la consellera Paneque, jo li he dit a la cara, t'ha petat a tu? Li podria haver passat a molta gent perquè portem molts anys de desinversió, t'ha passat a tu i és una marranada. Mm-hmm. Però, com a mínim, no mentiu. Mm-hmm. Expliqueu les coses com són. Senyaleu a qui ho fa malament. No us cobriu entre vosaltres. I treballeu junts. Mm-hmm. O sigui, hem tingut que fer apps per la informació que no sortia. El que no pot ser és que l'usuari tingui que estar tot el dia destapant coses. A les andanes, quantes vegades hem dit l'important que és la informació? Perquè no és el mateix passar-te una hora sabent el que has de fer que no, que n'ha perdut, que dic, i ara què, i ara per on surt? I segueixen fallant amb això. Segueixen tirant treballadors, nanos, que no tenen informació a les andanes perquè ens acabem barallant. I al final són treballadors de Renfe, són la subcontracta, són amb gent treballadora que no pot fer la seva feina i que està amargada, usuaris que estem amargats, maquinistes que estem amargats i a vegades ens enfrenten entre nosaltres quan estem tots al mateix tren. Mm. Ara mateix les vies són un desastre.
5: Uh-huh. I quan li has manifestat,
6: no ho volen entendre.
5: Quan li has manifestat tot això a la consellera, Anna, quina ha estat la seva resposta?
6: Jo crec que estan de fins als nassos de mi, perquè sóc la que més crida i la que més rondina, i jo crec que diuen, no podria ser una mica més fàcil aquesta xiqueta, però no sé, jo crec que són conscients i estan una mica... Aquesta situació jo crec que hauria superat a qualsevol govern. No sé, Ells no sé si fan el que poden o ja han desistit que això, que els hi passi de mandat i ho agafi un altre, no ho sé. El fet és que ningú posa solucions viables. Mira, jo una vegada, la més bèstia, i aquesta sí que m'ha dolgut molt, un dia que em vaig posar a plorar, perquè sortia, va haver una setmana que sortia a les 8 de la nit amb tren i arribava a passar de la mitjanit a Tarragona.

0: I a més, l'àmnibus urbà, jo vaig portar un problema de cama, anava coixa, tardava 1.000 anys a arribar a casa, bueno, a vegades dormia 2 hores, i em vaig posar a plorar. I quan vaig acabar, a la reunió amb el reste de plataformes, el senyor Manel Nadal va dir: "Moltes gràcies pels teus comentaris. Algú més té alguna cosa a dir?"
1: Ostres.
0: I vaig dir: "Gràcies." Com a mínim, un sento molt, no sé, saps? Aquesta frialtat del el siguiente, no
1: Clar,
0: sé.
1: doncs tant de bo que us escoltin, perquè no és tan complicat el que demaneu, que us siguin sincers, que no amaguin la realitat i que es posin les piles per solucionar
0: I que
1: aquesta...
0: s'aprofitin cap a tard tot. Han
1: Clar.
0: d'aprofitar que ja cap a tard tot és, bueno, ja hem ensenyat les vergonyes, comencem de zero. Però si seguim dient les veritats a mitges, anem per mal camí.
1: És que no oblidem que estan jugant, entre cometes, amb la salut, amb la feina i sobretot amb el temps de molts usuaris. Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, de veritat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: A vosaltres.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
2: I un dilluns més saludem en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Míriam.
2: Avui volem parlar del transport escolar adaptat, i és que des de la sindicatura advertiu que no està prou garantit aquí a la ciutat de Barcelona, i tot plegat arrel de quatre casos concrets.
3: Sí, i en el seu moment vam parlar del taxi adaptat, sí. per anar lleure, per desplaçar-te, però aquí ens preocupa moltíssim perquè és el transport adaptat per anar a centres escolars, i el que veiem és que ens han entrat quatre queixes amb el mateix sentit, de que si bé el taxi adaptat depèn de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el transport adaptat per anar als centres educatius depèn del Consorci d'Educació de Barcelona. Mm-hmm. I el que veiem és que no s'està cobrint necessàriament tot aquest transport, sobretot quan estem parlant de nens i nenes d'infantesa amb discapacitat, que molts es queden sense aquest transport adaptat, i el que veiem és que hi ha algun tipus de molt de marge de millora, i sobretot tenint en compte que moltes vegades acompleixen els requisits i es queden fora d'aquesta previsió. Tenim casos que el desplaçament és

0: hi ha rutes, perquè no es donen els criteris adequats perquè ets dintre la mateixa ciutat, i també el que creiem que és molt greu és que hi ha un formulari web a la pàgina del Consorci per demanar el transport adaptat, que les famílies l'omplen i justifiquen per què demanen aquest transport, i la resposta del Consorci mai és a les famílies, és al centre educatiu, i el centre educatiu ho ha de transmetre a les famílies amb dificultats de procediment que hi ha i amb el tema de poder fer els recursos. Estem parlant de quatre persones. El que sí que és important és contextualitzar-ho. Uh-huh. Les peticions, sol·licituds rebudes de l'any 2024-2025 són 667 desplaçaments de transport adaptat. Sol·licituds atorgades, 524. Sol·licituds denegades, 143. Per tant, d'aquestes 143 denegades, a nosaltres només ens han entrat 4 queixes, però trobem que hi ha 139 que se'ls ha denegat i no queden clars motius, que no han entrat queixa a la sindicatura. Per tant, nosaltres, les nostres recomanacions no només és per les 4 queixes que s'han entrat, sinó per la resta. Què és el que recomanem? Recomanem diverses coses. Recomanem que s'ha de facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria, uh-huh, i s'ha de prestar una especial atenció amb els nens i nenes amb discapacitat. I sobretot per què? Perquè el dret a la mobilitat és la porta d'entrada a molts drets, i per tant, si el que fem és restringir aquest dret, famílies que ja tenen una càrrega important a suportar, econòmica i de cura, uh-huh, el que fem és posar més impediments en aquest sentit. Mirem la normativa, i la normativa ens diu prestarà aquest tipus de transport quan sigui un desplaçament de fora de Barcelona cap a Barcelona. Però es diu, i es podrà flexibilitzar quan dintre de Barcelona hi hagi molta distància. Què veiem nosaltres? És que normalment les escoles amb necessitats educatives especials estan per les zones altes de Barcelona, les famílies que requereixen aquest tipus de transport estan per zones allunyades, per tant, també se'ls hi hauria d'oferir. Quin tipus de transports? Tres tipus de transports. Un és el transport discrecional, és a dir, establir unes rutes per poder arribar a aquests centres. Un altre és el transport públic regular de viatgers, un transport ja establert, però que reserva un 55% de places per nens i nenes amb discapacitat. I després, si no es pot oferir cap dels dos tipus, ajuts individuals. Uh-huh. Llavors, el que veiem aquí, entrem a analitzar. El primer, el transport discrecional, les rutes que s'estableixen. Què ens diu el Consorci? Establim rutes en funció d'aquells centres que tinguin més alumnes matriculats. Diem, és un error. Si busquem no segregar, el que hem de fer també és buscar rutes per tots els nens i les nenes, no només per aquells que siguin les rutes més fàcils. En segon lloc, les rutes per aquest transport regular, reservem el 50%. 50% per gent, nens que tinguin problemes de mobilitat. Què fem? Associem problemes de mobilitat a problemes d'anar en cadira de rodes, i diem no. És a dir, els problemes de mobilitat, molts tenen un barem i un grau de discapacitat que compleixen els requisits, però no van amb cadira de rodes. Per exemple, nens i nenes amb trastorn de l'espectre autista, que el que no poden anar amb un transport públic, uh-huh, i el que s'ha de buscar aquesta reserva. I en tercer lloc, els ajuts a les famílies, no s'ha activat aquest ajut a les famílies. Per tant, ens trobem amb aquestes 139 famílies que no opten aquest tipus de transport. També ens diuen, el transport adaptat és per nens i nenes que vagin a escoles amb necessitats educatives especials. No, sí, també hauria de ser per nens i nenes amb necessitats educatives especials que vagin a l'escola ordinària. Per tant, el que veiem és que sí, que s'estan fent esforços, però veiem que, per una part, s'està sent massa rígid amb els requisits, i per l'altra s'hauria de flexibilitzar. Per què? Perquè si un nen i nena de fora de Barcelona té dret al transport adaptat per venir a una escola de Barcelona que ha sigut el propi departament que ha escollit aquesta escola, uh-huh, igual també un nen nena de la ciutat de Barcelona que hi ha molta distància en el desplaçament hauria de tenir aquest transport adaptat. I què li diem? Que estableixi rutes, que siguin rutes, que siguin acords amb el centre on anirà a complir. I també ens diu, el Consorci ens diu, textualment, els criteris per atorgar el servei de transport a alumnes residents a Barcelona estan actualment en revisió. Doncs accelereu aquesta revisió, perquè si no ens trobem que estem denegant un accés a una escola pública amb garanties a nens i nenes amb discapacitat, ja sigui física, sensorial, etc., per poder desplaçar-te cap a l'educació obligatòria. I són aquestes recomanacions que nosaltres li fem al Consorci d'Educació de Barcelona.
1: Clar, i recordem que una família que, encara que visqui a Barcelona, va a un centre especialitzat,

0: No és per gust, moltes vegades. És perquè no té altres opcions que estiguin més a prop del seu domicili. Amb la qual cosa no és per gust que necessita aquest servei.
1: Les dues coses. Una família de fora de Barcelona que ha d'anar a un centre de Barcelona és perquè en el seu municipi no té cap centre. I el que tu deies, i una família que s'ha de desplaçar, en aquest cas concret d'Horta, en un dels casos concrets d'Horta, a Sant Gervasi, el que requereix és algun tipus de transport per poder desplaçar-se. Perquè ho dèiem, és que si no, ja que estem potenciant l'educació, estem potenciant una educació accessible i inclusiva. Estem fent esforços a la ciutat de Barcelona. El tema de no cobrir la mobilitat va en detriment d'aquells esforços que s'estan fent en escoles amb necessitats educatives especials o en escoles ordinàries que reben infants amb necessitats educatives especials.
0: I la meva pregunta, entenc que aquestes famílies o algunes d'elles sí que compleixen els requisits per accedir a aquest servei, i ens has comentat que la resposta en alguns casos és que no hi ha ruta. Però si una família compleix els requisits, no és obligatori que pugui accedir?
1: Clar,
0: pregunto,
1: Jo, clar, hauria de ser obligatori, però clar, les respostes que es donen, com no se'ls donen directament a les famílies, són unes respostes molt genèriques. No hi ha pressupost, no compleixen els requisits. Nosaltres entenem que ni el contingut ni la forma són correctes. Per què? Perquè podrien fer el seu recurs en el seu moment les famílies. Però clar, i la lletra de la informació és qui ha demanat l'ajut és qui ha de rebre aquesta informació. No traslladem la càrrega al propi centre educatiu. Que et diguin, no hi ha itineraris previstos. Com a resposta,
0: es fan més.
1: Com a respostes no ens serveix, això. Per què? Perquè surten de les rutes ja planejades. Bueno, però tu ets conscient que el Departament d'Ensenyament ha enviat aquests nens i nenes a una escola perquè tenen necessitats educatives específiques? Ets conscient d'això? Perquè no ha sigut una elecció pròpia del pare o de la mare, sinó ha sigut una elecció institucional. Per tant, tu has de posar els recursos de caràcter institucional per cobrir aquesta necessitat. Per tant, s'ha de redimensionar, s'han de posar més recursos, i el que s'ha de fer és cobrir totes les necessitats, perquè diem, i posem en valor les que s'estan cobrint, que diem, s'han presentat l'any 24-25 667 i 143 s'han quedat fora. Clar, són 143 famílies amb nens i nenes que tenen dificultats per poder portar-los i fer el transport a l'escola. I en tot cas, si no hi ha l'itinerari, la ruta establerta o l'itinerari regular, hi ha una tercera opció, que són els ajuts econòmics per a les famílies, depenent del grau de dependència, depenent també dels ingressos de les famílies, però aquest tercer supòsit no està implementat.
0: Clar, entenc que no sabem si en algun d'aquests casos que s'ha denegat el nen ha deixat d'anar a l'escola per aquest motiu. Això suposo que no en tenim constància, però seria interessant esbrinar-ho, perquè aleshores sí que seria més greu, no?, aquesta situació.
1: Nosaltres, pel coneixement que tenim de les famílies, entenem que no. Però també hauríem de pensar i quina càrrega ha suportat per la família no tenir aquest ajut de un acompanyament per anar a l'escola, un ajut econòmic. Per què? Perquè, sí, sobretot són les dones. Són les dones que han hagut de renunciar a moltes coses perquè els seus fills amb necessitats educatives especials puguin anar a una escola no tenint el transport i tenint l'escola assignada. El que ens ha de preocupar és això. Tenen l'escola assignada però no tenen el transport per poder arribar a aquesta escola.
0: I que pel que nosaltres és tan simple, tan agraït, no?, com és portar els nens a l'escola, en aquests casos
1: es complica.
0: Es complica moltíssim, així que esperem que es posi solució ja entenc que de cara al curs vinent, perquè aquest ja s'està acabant i aquestes coses ja sabem com van, però com a mínim que puguin solucionar aquesta situació per aquestes quatre famílies en concret i per aquestes més de 140 que han demanat aquesta ajuda. Síndic, com sempre, recordem a la ciutadania com es pot posar en contacte amb la sindicatura.
1: Ens podeu vindre a veure a Ronda Sant Pau 43-45 amb cita prèvia, però ja, com hem dit, sense cita prèvia obligatòria, hem dit que no cal cita prèvia obligatòria, ens podeu trucar al 93-413-2900 o també a la nostra web www.sindicaturabarcelona.cat. Teniu un enllaç on podeu formular la vostra queixa o els vostres suggeriments.
0: David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Com sempre, un plaer tenir-te aquí.
1: Un plaer venir. Molt bon dia.
2: La ciutat, amb Míriam Franc.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
4: Son las 6, las 5 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches, ahora sí, la cuenta.

0: Hola, hola! Com estan? Doncs espero que tothom estigui dient a l'altra banda de la ràdio molt bé! O com a mínim que diguin que estan raonablement bé, que ja serà molt. Recordaran les persones que ja estaven connectades a la ràdio aquesta hora de la setmana passada, gràcies per cert, que vam enraonar una estona amb la doctora Maria Espiau. Ella és especialista en infectologia pediàtrica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. I ens explicava una realitat que es demostra amb dades i que preocupa molt el cos de professionals de la salut. I és que no paren de créixer les infeccions de transmissió sexual entre persones joves. I quan dic joves parlo de molt joves, de nois i noies d'entre 13 i 17 anys. El Vall d'Hebron va obrir una unitat al Cap Drassanes, al barri del Raval de Barcelona, on l'any passat hi van passar 41 joves d'aquesta franja d'edat. 41. Adolescents, menors d'edat, la meitat dels quals van donar positiu en alguna infecció de transmissió sexual. Principalment gonorrea ells i clamídia elles. Amb aquestes dades i les de la resta d'hospitals catalans, el Departament de Salut, el departament que lidera Olga Pané, ha reaccionat i ha presentat un nou model d'atenció integral que va destinat a reduir la incidència d'aquesta ITS en el que som, al cap i a la fi, nens, nenes. Perquè amb 12 anys, dic jo que és un nen, o una nena encara. És una persona que comença, en qualsevol cas, a explorar el món i a la qual li cal una bona base educativa, també en matèria afectiva i sexual. Cal prevenir abans de curar. I també cal prevenir aquests homes i aquestes dones del futur d'haver-se d'enfrontar al silenci i a l'estigma que envolten aquest tema. De seguida explicarem tots els detalls d'aquest pla governamental impulsat a Catalunya i que demostra la preocupació dels sanitaris per aquest món canviant que va de pressa. Massa de pressa. Per mi, un nen de 12 anys hauria d'estar fent altres coses. Però les que faci, les haurem d'atendre i d'entendre. Entre totes i tots. De moment ho fem en aquest programa que ja saben que aposta per la salut de cos i ment. Mens sana, incorpore sano. Tenim dues hores per endavant aquest diumenge, que ja és el desè dia del mes de maig.
1: En bones mans, Robert Calvo.
0: Aquest programa que comença ara i que acabarà a les 8 el fa possible tot l'equip tècnic d'aquesta emissora.

ja veig darrere del vidre la Montse Pombo, que porta un nou esmorzar perquè comencem el dia amb energia. De seguida la saludem. I mentre ens prenem aquest esmorzar, aquest primer àpat del dia, ens reunirem una estona amb l'Anabel Torres, que és secretària autonòmica del Sindicat d'Infermeria SATSE a Catalunya. I és que celebrarem amb ella el Dia de la Infermeria, que es commemora tot el món el dia 12 de maig, per tant, dimarts vinent, i que celebra el naixement de Florence Nightingale, que es considera la mare de la infermeria moderna. Amb aquest motiu, avui la Belén Gómez del Pino, no s'ho perdin, ens portarà de viatge pel món, pels 5 continents, en un trajecte sanitari impressionant perquè coneguem la vida i la tasca de 5 infermeres, 5 en cadascun dels 5 continents, d'aquests indrets del planeta. Però en aquest programa qui no para de viatjar i de voltar és l'Alicia Escribano. Mirin, jo la setmana passada, molt content, molt cofoi, els vaig dir a aquesta hora que ens portaria, l'Alicia, a la ciutat on Julia Andrews va cantar allò de... The hills are alive with the sound of music. Oi que els ho vaig dir? I després va arribar l'Alicia Escribano amb un bany de realitat i em va recordar que m'havia colat, que tocava un altre contingut, que ella portava preparat, és clar. Però avui sí. Avui sí, senyores i senyors. Avui l'Alicia ens porta a l'escenari de The Sound of Music o de Sonrises i Làgrimes, on s'hi pot fer molta salut. I a partir de les 7 vindrà en Pitu Sitges, que defensarà la importància de visitar el fisioterapeuta si es fa exercici freqüent. En Roger Barrull posarà en solfa la nostra alimentació, com cada diumenge, i suplementarem aquesta dieta amb la metgessa de família Odile Fernández, que ve a presentar-nos el seu darrer llibre, en el qual, precisament, aborda aquesta tendència creixent al nostre país de prendre càpsules que complementin allò que no ingerim per via de la dieta. No faltaran a la seva cita les dues persones que arriben al tram final del programa. Són en Fran Toro, amb qui farem biblioteràpia, i la Miriam Frank, amb qui descobrirem curiositats del món de la salut. No s'ho perdin! Això és En Bones Mans, un programa que s'emet a totes les emissores d'Onda Cero a Catalunya i també al web ondacero.es/Catalunya en directe i en podcast, i que a aquesta hora explica notícies de l'àmbit sanitari.

0: La Policia Nacional, en col·laboració amb els ajuntaments de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, ha fet 4 inspeccions en supermercats on es venien productes per tractar la disfunció erèctil sense cap tipus de prescripció mèdica. Es van intervenir 216 batuts i diferents envasos de pastilles per aprimar-se. Si vostè que m'escolta té disfunció erèctil, visiti l'uròleg o l'andròleg i li asseguro que acabarà abans. No vagi a aquests llocs. No li faran cap servei. Més coses. La població de 65 anys i més ha arribat per primera vegada al 20% del total de la població de Catalunya. És a dir, a una cinquena part del conjunt de residents aquí. Ho diu l'Institut Nacional d'Estadística, que detalla també el percentatge de menors de 15 anys que continua caient i que encadena 12 anys de caigudes. No neixen criatures. I ara l'alerta de la magufada del moment, a la que tampoc ha de fer cas. La Societat Espanyola de Neurologia adverteix dels riscos per la salut que tenen les tendències virals que popularitzen llevar-se, perquè sí, a les 5 de la matinada, cada dia. L'entitat ha carregat contra els consells de presumptes influencers i gurús de la productivitat per difondre un suposat estàndard d'èxit i que faci guanyar hores al dia a les persones. L'entitat diu que no només manca de base científica, sinó que pot tenir conseqüències nefastes sobre una població que ja pateix la pandèmia de l'insomni.
1: En bones mans, informació i divulgació de la salut.
0: Bé, doncs ja ens hem posat al dia i ara el que toca és fer el primer àpat de la jornada. Omplim l'estómac.

0: Martí d'Estoma, complim aquesta hora amb la dona més aplicada d'aquest programa, que és la Montserrat Pombo García. Montse, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Robert.
0: Que alegre que és ella, que ve aquí a les 6 del matí amb un somriure sempre i amb aquest ànim del dematí.
1: Amb ganes.
0: Sí, així s'ha de començar un diumenge.
1: I tant.
0: I comencem el diumenge amb un bon àpat. Quin és avui?
1: Doncs mira, Robert, després d'uns dies de celebracions com el mes internacional que hem tingut el mes d'abril o el Dia de la Mare la setmana passada, doncs avui us porto una recepta senzilla, saludable, per tornar també una miqueta a la rutina, no? dels esmorzars saludables.
0: Molt bé.
1: És una proposta...
0: Però, escolta'm, el que vam fer el mes d'abril, aquests internacionals,
1: sí,
0: van tenir la seva part saludable.
1: Sí, però dic que sempre hem estat amb uns esmorzars...
0: Un de dolç, un de salat...
1: Sí. Doncs, bueno, tornem al salat.
0: A la dinàmica.
1: Sí, i tornem al salat. Què porto avui? Una truita d'espinacs amb acompanyament i un complement.
0: Una truita d'espinacs, que bé, Montse. Amb això vol dir que porta una mica de verdura, una mica de proteïna, que és l'ou, que és magnífica, aquesta proteïna.
1: Correcte, sí. Doncs mira, què necessitarem per fer aquesta truita?
0: Necessitarem
1: un ou i una clara, 60 grams d'espinacs, un parell dents d'all i una miqueta d'oli d'oliva verge.
0: És a dir, li hem d'afegir a l'ou que trenquem una clara d'un altre ou.
1: Correcte.
0: Una mica més de proteïna.
1: Això mateix. Com farem aquesta truita? Doncs rentarem bé els espinacs.
0: Ah, perquè deies els ous. Els ous no es poden rentar,
1: No es poden rentar. Però bueno, comencem rentant els espinacs. Escaldrem durant un parell de minuts en aigua bullent aquests espinacs. I un cop fets, els escorrem bé i els reservem.
0: Vale? Sempre és millor, jo sóc partidari, de comprar l'espinac fresc, perquè, clar, és molt pràctic comprar l'espinac congelat, clar. Però si el pots comprar fresc, molt millor.
1: Molt millor, sí, tant, com sempre. Llavors, en una paella daurem les dues dents d'all llaminades i afegim els espinacs escorreguts. Els saltegem lleugerament perquè agafin el gust de l'all. Vale? Llavors, mentrestant, en un bol batem l'ou i la clara amb un pessic de sal i, si voleu, també li podeu ficar una miqueta de pebre.
0: Molt bé.
1: Incorporem els espinacs i ho barregem tot molt bé. A la mateixa paella hi afegim un raig d'oli d'oliva i quan estigui calent aboquem la barreja. Ho cuinem a foc mitjà fins que la base estigui quallada i després en cura li donem la volta per fer la cocció de l'altra banda.
0: Vaja, el que és una truita de tota
1: la vida. Una truita de tota la vida.
0: A la meva mare li agrada molt la d'espàrrecs, que em fa molta, però li proposaré aquesta d'espinacs, que pot estar bona, eh?
1: Sí.
0: A mi els espinacs m'encanten.
1: Què farem? No deixarem aquí la truita tota sola. Farem un acompanyament.
0: Molt bé. Amb
1: què? Doncs mira, podem acompanyar amb pa integral.
0: Molt bé.
1: Podem acompanyar també amb el bocat, que en llaminas o aixafat amb un toc de llimona, que aporta els greixos aquests saludables. O també podem acompanyar-lo amb un tomàquet fresc a rodanxes amb una mica de sal i oli.
0: Oh, que bo.
1: Jo...
0: El tomàquet.
1: El tomàquet.
0: Molt bé, molt bé. És que no hi ha plat més, ja a aquesta època de la primavera, no hi ha plat més gustós i més fàcil i més saciant, a mi m'agrada molt el tomàquet.
1: L'amanida de tomàquet. Sí, perquè visualment també aporta molt.
0: Crec que el meu plat preferit dels mesos d'estiu i primavera és tomàquet amb tonyina o tomàquet sol amb oli i sal i pebre, és magnífic.
1: És molt bo, sí, la veritat és que sí.
0: Doncs un esmorzar molt saludable el d'avui, eh?
1: Sí, i a més, vull completar-ho amb una miqueta, que si voleu, amb una miqueta de fruita de temporada, un iogurt natural o un kéfir.
0: Molt bé, molt complet,
1: sí,
0: aquest esmorzar,
1: sí,
0: molt
1: bé. És que sí.
0: Ens hem posat molt saludables el mes de maig, eh?
1: Home, clar.
0: Escolta'm, quan vas tornar la setmana passada a casa, et van fer l'esmorzar? Te l'havien fet o no?
1: Doncs mira, no me l'havien fet.
0: Molt malament.
1: És que encara estaven al llit.
0: Dormien
1: encara.
0: A les 8 del matí dormien?
1: Bueno, és que jo no marxo tampoc a les 8, eh?
0: És una vergonya. De fet, és una vergonya ja que a aquesta hora, ara mateix, hi hagi gent dormint, però cadascú que faci el que vulgui. Que vagi bé, Montse, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: L'esmorzar de la setmana.
0: Si vostè ara mateix està fent el ronso al llit i diu, i ara em tapo per aquí, ara em tapo per allà i seguiré fent una mica de becaina, és diumenge, fas el que vulgui. En qualsevol cas, bon dia!

0: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
1: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda. Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir. Porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro. Proteger lo que nos une.
3: Som-hi, comencem el relat d'aquest diumenge. Les infeccions de transmissió sexual han augmentat prop d'un 30% a Catalunya des del 2010, amb un increment més accentuat i sostingut des del 2017. L'any 2024, l'últim del qual en tenim dades, se'n van notificar més de 40.000 d'infeccions. I atenció, atenció, 67 d'aquests casos corresponien a menors d'edat, de fins a 14 anys. En aquest context, el Departament de Salut de la Generalitat ha desplegat un nou model d'atenció a les ITS que rebaixa l'edat de la població diana fins als 12 anys. Anna Utiel Argudo, bon dia.
4: Bon dia, Robert. Fins ara se situaven als 15 anys, però s'ha reduït perquè els adolescents cada cop tenen relacions sexuals més aviat. Amb aquest nou model, els pediatres esdevenen una figura clau per detectar possibles ITS i conductes de risc, introduint preguntes i revisions de l'àmbit afectivo-sexual en les consultes amb pacients de 12 anys o més. En la mateixa línia, els centres educatius també hauran de jugar un paper molt més important. Ho explica Luisa Conejo, directora general de VIH i ITS de la Secretaria de Salut Pública.
5: S'està treballant de manera intensa en la incorporació dintre de lo que és el currículum escolar de la salut sexual, de l'educació en salut sexual, que crec que és una línia clau, el poder, o sigui, anar molt més enllà de lo que moltes vegades hem fet, no? Que són tallers, accions puntuals, sinó integrar-lo d'una manera totalment àmplia i curricular en el dia a dia de les escoles.
4: Però les ITS no només han augmentat entre adolescents, sinó entre totes les edats, gèneres i orientacions sexuals. Els experts apunten a diversos factors, principalment la caiguda de l'ús del preservatiu, la concurrència de més d'una parella sexual o l'aparició del chemsex. Per això defensen la necessitat d'un nou model integrat que comenci pels metges de família i les infermeres dels CAP. Segons Rafael Ruiz, director estratègic d'atenció primària i comunitària del departament, es pretén que la majoria de casos d'ITS es resolguin als mateixos CAPs i que, a més, hi hagi professionals experts per determinats casos.
6: La idea dels referents territorials és una idea que ja està desplegada, però no és a cada cap, sinó que ens movem per àmbits territorials. És a dir, pot haver-hi un territori en el qual hi hagi funcionant doncs, 6, 7, 8 equips d'atenció primària i d'aquests equips hi hagi una figura de referent que serveixi una mica de consultor per casos més complexes.
4: A partir d'ara, tots els professionals sanitaris podran notificar els casos que detectin en consulta i des d'avui el Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, el CIVIC, inclourà una pestanya amb informació actualitzada sobre ITS.
3: Gràcies, Anna Utiel, ho explica en bones mans avui, que és 10 de maig. I ara seguim amb la resta d'històries d'aquesta jornada.

0: La infermeria és un col·lectiu altament feminitzat en una societat que encara associa les cures a la dona. A la vocació hi ha una activitat natural o fins i tot maternal, més que no pas una professió altament qualificada. Aquesta mirada desvaloritza el paper real d'aquestes dones. Anabel Torres, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: L'Anabel és secretària autonòmica de SATSE Catalunya, del Sindicat d'Infermeria, i l'hem convidat avui aquí a l'estudi perquè ens parli del seu col·lectiu, precisament, de les infermeres, que jo deia és la primera parada de la salut, no?, en el món en el qual vivim.
1: Sí, sí, més en un dia tan especial on reivindiquem les dones, la professió i l'empenta cap endavant que hem de fer les dones i que estem fent. Sí.
0: A més, és que teniu pocs companys homes. És una professió molt feminitzada,
1: sí,
0: en la qual els homes són un 10%, entre un 10 i un 15%, no?
1: Sí, un 10 o 15%, sí, sí. És veritat que les dones, la professió encara està molt relacionada amb la dona, amb les cures, i és algo que arrel de tota la història sempre ha sigut així, no? I en l'època prehistòrica, que és el que diem, quan tu tenies fills t'havies de dedicar a les cures, no? I era algo com instintiu. En realitat és el que diem, tampoc no és que hi havia una tècnica o un procediment, però les persones estaven cobrint aquelles necessitats de les persones que no podien valer-se per si mateixes.
0: Després, en els temps que corren ara, jo sóc dels que opina que a la nena, quan és nena, ja se la indueix cap a les cures, perquè dels primers regals que li porten els reis és un cotxet i un nino.
1: Bueno, el que diem, els estereotips i moltes vegades aquesta, no?, classificació entre homes i dones. Tot i així, és veritat que estem, com a reflexió, no?, de societat, estem en una societat que sembla que només la part de fàbrica, de producció, és el que és important, no? I el valor de la cura se li ha donat poc valor. I és veritat que potser de forma innata hi ha certes coses que les dones tenim com més desenvolupades que els homes. Però tot i així, clar, vivim en una societat en què el valor és només cap a la productivitat i la cura no ho és. I això és el que potser hem de començar a trencar, no?
0: Clar, la cura es pot associar a la dona perfectament, no hi ha res dolent, però el que, diguéssim, comença a ser negatiu és quan aquesta cura es llegeix com a una cosa pejorativa, no?
1: Sí, i no només això, sinó que és que quan realment una professió no se li dona valor perquè és una cura o perquè és predominantment femenina, no? Tu compares amb altres professions que són tan importants com pot ser un bomber, un policia, i les seves condicions laborals són molt més bones, no? I el valor que té és molt més important que al final una infermera, que el que farà és acompanyar-te en un moment de la teva vida en el que tens una feblesa molt important i necessites cobrir allò que tu mateix no pots fer, no?
0: Mm-hmm.
1: I allà estem nosaltres.
0: A més, sí, quan un li assignen un metge de capçalera, en el cap que sigui, hi ha una infermera associada a aquell metge de capçalera.
1: Sempre.
0: Sempre. Llavors, saps que sempre tindràs una figura allà que, si no hi ha el teu metge de capçalera, segurament et salvarà d'aquell primer cop, no?
1: Sí, sí, i tant. Bueno, és que al final és vital que el metge té les seves funcions, fa una funció de diagnòstic,
0: mm-hmm,
1: però nosaltres fem una funció de prevenció, de control de malalts que amb malalties cròniques, no? O sigui, el que fem és estabilitzar els pacients, els cuidem, prevenim que no tinguin més problemes i els acompanyem tot el temps, que al final és vital que en un cap veus igual que un metge de capçalera, però en un hospital la persona que tens al teu costat en el llit és una infermera.
0: Sí, sí, és veritat. Són les que venen primer a l'habitació al matí, que les últimes que se'n van al vespre,
1: sí,
0: que recullen l'últim plat de sopar que has tingut a l'hospital, que hagi estat un hospital. Dic, a més, poden fer coses com, per exemple, i això em sembla molt important dir-ho avui també, que és que l'infermera pot signar juntament amb el pacient el document de voluntats anticipades, oi?
1: Sí, correcte.
0: Expliquem què és això.
1: Sí, doncs el document de voluntat anticipada és en el moment final, no?, del procés de vida que tots tenim, que al final és la mort, no?, és una forma de poder afrontar quin tipus de mort que tu vols tenir, no?,
0: uh-huh,
1: quin procés vols passar i fins a on vols arribar. Jo penso que tots aquí hem de fer una reflexió com a persones, no?, perquè és veritat que la mort durant molt de temps ha sigut com molt tabú, és ningú vol mirar aquest moment en el que tots passarem, però sí que és veritat que el que és molt important és que tu decideixis fins on vulguis arribar, no? I allà estem les infermeres una mica per acompanyar en aquest moment de valoració en els possibles fets que puguis tenir. Amb aquest document el que signes és certes coses que tu dius que no vols continuar en segons quin moment, no? Com el connectin a maquinària o coses d'aquest tipus.
0: Parlàvem de les infermeres com a primera cura del sistema sanitari. Quan una decideix que es vol fer infermera?
1: Ui, això m'imagino que és molt particular. Però, bueno,
0: quan
1: això...
0: t'arriba la trucada de
1: no sé d'on? No sé
0: de Déu no, però...
1: No sé. Bueno, moltes vegades imagino que és a mesura que t'estàs fent gran, no? Sí. Que comences a plantejar-te el futur de què és el que vols fer. I bueno, a mi personalment, per exemple, jo vaig veure la sèrie TV3, que és el TV3, en el seu moment es va posar Sant Eligius, que era cor obert,
0: i
1: aleshores aquella sèrie on veies a la gent, no?, a l'hospital, cuidar i fer, i com, no?, acompanyaves, doncs clar, a més amb aquella sensació de velocitat i de...
0: És a dir, tu et va arribar la vocació per una sèrie de televisió, al cinema, però més aviat les sèries... dels últims temps, han ajudat a acostar la professió mèdica a la ciutadania, perquè fins que no hi ha hagut urgències o Hospital Central o qualsevol altra sèrie d'hospitals, no hem conegut moltes coses, el que passa dins d'un centre de salut, un centre d'atenció primària.
1: Sí, el que passa que, bueno, com tot les sèries, al final acompanyes el personatge, no?, i la història. Sí que t'ensenya parts, de moment, no?, del nivell d'estrès, de pressió, sobretot quan parles d'urgències, no?, on tens un munt de pacients amb una necessitat, amb un nivell de gravetat, i has de córrer per poder treballar.
0: Clar, no era el mateix a les urgències d'en Vilches a l'Hospital Central que la consulta de metge de família d'Emilio Aragón a Médico de Família, no?
1: Sí. Clar, hi havia una connotació diferent. Tot i així, a veure si hagués trobat el George Clooney per l'hospital.
0: Ah, tu volies trobar el George Clooney, clar, ja t'entenc.
1: Per demanar, no.
0: No l'has trobat encara,
1: sigui,
0: no?
1: No, encara no l'he trobat.
0: Com és el dia a dia d'una infermera? Després de tants anys de professió, de carrera, segueix emocionant cada dia fer la teva feina?
1: Sí, o sigui, al final és veritat, com tot té una rutina, però sí, t'emociona perquè al final acompanyes en molts moments als pacients. Jo treballo al banc de sang i teixits, vale? En el banc de sang i teixits...
0: Que important és això.
1: Sí, la donació és importantíssima, importantíssima, perquè si no tenim sang per poder acompanyar persones que necessiten, que no només són en accidents, sobretot és pacient oncològic, hematològic, que necessita molta transfusió sanguínia. I a banda, el que fem una mica és processos terapèutics en el que fem extracció de cèl·lules progenitores. Aleshores, poder acompanyar aquestes persones en aquest moment, que és un moment molt dur, t'han diagnosticat una malaltia molt greu en el que t'han de fer un trasplantament, o fins i tot la persona que ve a donar, no?, voluntàriament amb aquell altruisme, és un moment de neguit i de por, no?, i el fet de poder estar acompanyant-lo, a banda de fer les tècniques, els procediments, estar al costat és molt important.
0: Parlàvem fa unes setmanes aquí al programa d'un cas de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, d'aquell trasplantament de cara que es va fer a partir d'una pacient donant que va rebre l'eutanàsia, i vaig descobrir en aquella operació amb 100 persones que hi van participar que les infermeres van ser clau en el traspàs dels teixits d'un cos a l'altre, en el manteniment dels teixits com havien d'estar. Les infermeres ho van fer tot gairebé.
1: Sí, sí. Bueno, és el que, bueno, al final el metge també ha fet el seu procés,
0: clar, sí.
1: Però sí, sí, al final és que en tots els serveis sempre hi ha una infermera per poder treballar. O sigui, realment,
0: les que van a casa de les persones que no es poden moure a fer les cures a casa.
1: Les domiciliàries, sí.
0: Aquestes són molt importants.
1: Sí, i a més és que és el que diem, la piràmide ja es veu cap al futur, la piràmide poblacional s'està girant, cada vegada serem més persones més grans i la necessitat de cura serà més alta, no? Sabem que som infermeres i que som clau pel futur sanitari català i de tot arreu, perquè sense aquesta cura domiciliària serà molt difícil poder atendre molta quantitat de població.
0: A nosaltres ens farem vells.
1: Sí, sí.
0: Tu has insistit molt en el fet que la infermeria es consideri una professió més, no és una vocació, és una vocació potser en algun cas, però és una professió que ha tingut una formació molt intensa i que després, a més, ha requerit d'aquesta formació posterior ja a la pràctica, que encara ha estat més important. I això ens porta a dir que és que hi ha infermeres que són doctores.
1: Correcte. O sigui, nosaltres som un grau universitari de 240 crèdits i totes fem una carrera com la resta de carreres universitàries. És veritat que hi ha alguna excepció, que hi són alguna carrera que té més crèdits que nosaltres, però igual que els psicòlegs i biòlegs tenim aquests crèdits. I a posterior, perquè és una professió que t'has d'estar formant i actualitzant constantment, perquè la ciència avança molt ràpidament. Fem màsters, fes postgraus i després hi ha les que són doctores.
0: Demostrar tota l'estona, no?
1: demostrar, no? I aprendre per ser cada vegada més experta i tenir més coneixements. A banda de que és veritat que el mateix sistema et demana, no? Una mica que t'actualitzis perquè realment no pots quedar obsolet en segons què.
0: Hi ha sostres de vidre a la infermeria, a la sanitat en general?
1: Sí, jo i encara hi ha molts sostres de vidre en aquest sentit. O sigui, estem molt limitades, tot ser una carrera de 240 crèdits des de fa 15 anys que encara no ens reconeixen ni que som grau universitari, vull dir, a nivell de retribució estem en un subnivell, no?, inferior, ens costa molt poder arribar a càrrecs de gestió o càrrecs de confiança en aquest sentit, quan en realitat és un gestor pot ser tant o més una persona que hi treballa i que sap de què va com una persona que no. No?
0: Mm. I com era el futur del col·lectiu de les infermeres? Amb el context actual, social, polític, econòmic i també sanitari, Com mira el futur?
1: Mira el futur amb ganes d'un reconeixement. Jo crec que les infermeres ja tenim aquest punt d'empoderament i d'estar enfadades, ja volem ja fins aquí, no? O sigui, i és veritat que les generacions que venen és una generació que té molt clara les coses. O sigui, la vocació està bé, però no ha d'estar, no, renyida amb el reconeixement i la realitat que té l'infermeria. Jo crec que, com us deia, és... la població serà més gran, hi haurà una necessitat de cures molt important, estem empoderades si volem tirar endavant, el que necessitem és el reconeixement i que se'ns donin el valor que tenim, no? I dintre d'un sistema on, com tot, és el sistema públic és importantíssim, que tots treballem perquè tiri endavant, però s'ha de reconèixer també, sense estirar dels professionals, no? I de les infermeres, les llevadores o els fisioterapeutes, que també és un col·lectiu que està molt
0: oblidat. Molt, molt oblidat. Hem tingut el programa en alguna ocasió. Anabel Torres, secretària autonòmica de SATSA Catalunya, gràcies per venir al programa. Fins
1: gràcies
0: la propera.
1: A vosaltres.
2: A Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Robert Calvo.
0: I ara és l'hora d'observar la nostra salut mental. La individual i la col·lectiva, perquè hem d'observar aquella que també ens és aliena. Dic, per exemple, en aquest cas, els homes. Avui parlarem d'una cosa que a mi m'és aliena perquè no ho sóc, però com que sóc una persona empàtica, doncs intento empatitzar amb elles. Carmen García Mateos, què tal? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, bien, ¿y vosotros?
0: Muy bien, encantados de saludarte. Carmen es nuestra psicóloga de cabecera y con ella abordamos temas de toda índole. Ella no es madre, no eres madre, ¿verdad, Carmen?
3: No, pero tengo hijos.
0: ¿No tiene hijos?
3: No tengo hijos reales, pero sí virtuales.
0: Ah, ¿ves? Claro, es que tiene muchos niños repartidos por el mundo y por España. Bueno, en fin. Hoy queremos hablar de un tema que esta semana ha sido actualidad porque se acaba de celebrar este pasado miércoles el Día de la Salud Mental Materna y yo pensaba, ostras, han tenido que poner un día en el calendario, al año, para que se hable de este tema, que es un tema que poco se habla, sobre todo poco se habla después, o sea, cuando empiezan a ser madres, aunque yo creo que una... es madre desde el momento que se queda embarazada. Pero bueno, eso es otro debate. Cuando la madre es madre, cuando el niño o la niña nacen, entonces empiezan los problemas serios, ¿no?
3: Bueno, cuando la figura de madre es una figura importantísima porque es la gran transmisora de esa educación. Entonces, por eso es tan importante, me pareció muy importante el cuidado de la salud mental de las madres. Es decir, tú decías, desde que una madre se queda embarazada o desde que una madre...
0: quiere ser madre.
3: Inicia su proceso de adopción también, también es madre, empieza a preguntarse y a ir construyendo y a producir lo que será luego una madre, que eso irá a lo largo de toda la vida, pero irá cambiando también a lo largo de toda la vida.
0: Muy bien. Entonces, visto esto, Carmen. Gracias por hacerlo, porque al final...

0: Vull dir, crec que fa 5 o 6 anys, el 2019 o 2020, i aquests dos protagonistes, i amb aquests nens d'aquella família, que, escolta'm, ja n'hi ha de morts, d'aquells nens, els més grans, però queda viva de les petites, la més petita de totes.
1: Doncs et diré que he estat amb el guia turístic que va, que coneix aquesta noia, aquesta senyora ara allà, que creix, i bueno, que és una senyora gran.
0: Sí, clar, té 60 anys.
1: 60 anys. Doncs és una de les poques que amb la Julie Andrews doncs, encara...
0: És que és molt fort que hagin mort gairebé tot l'elenc de Sound of Music i quedi viva Julie Andrews
1: i la petita.
0: I la petita.
1: I la petita, no? Doncs mira, la veritat és que aquesta zona, que aquestes muntanyes tan maques per on van rodar, imagino, aquestes escenes, com et deia, és la regió de la Sal, i St. Gillian és aquest poble, com et deia, que els primers van ser doncs, els reis, la cort, la gent que podia permetre-vos de fer aquestes retirades per aprofitar els beneficis de la sal. El metge de capçalera dels Habsburg a Viena va decidir que, a més, que la natura aquesta era bona i per les senyores que volien quedar prenyades. I així, la mare del Francisco José, que li diran el príncep de la sal, és aquí, en aquesta zona, on venia a descansar. I avui dia, si vas, hi ha hotelets per poder...
0: The hills are alive with the sound of music.
1: Escolta, en aquesta regió hi ha 76 llacs.
0: M'emociona molt escoltar la banda sonora de Sound of Music, que és una banda sonora meravellosa, i que ens... jo el dia de Nadal la vaig veure, perquè la fan cada dia de Nadal a la televisió espanyola, com no ha de ser així. I m'emociona molt perquè, a més, a banda de que la música és meravellosa, Julie Andrews està estupenda, aquesta pel·lícula la va fer un any abans de Mary Poppins.
1: És veritat.
0: És una lluita contra els nazis, tu, escolta'm.
1: Total, total, no? La veritat és que és una pel·lícula que ha quedat a l'imaginari de... De fet, tinc una novetat, que ara l'explicaré un altre dia.
0: A veure, notícia de l'Elisa Escribano.
1: Notícia, exclusiva.
0: A veure.
1: Jo ho he sabut ara, aquests dies que he estat allà. Salzburg inaugurarà aquest setembre el nou museu Sonrises i Lágrimas.
0: Bravo! I la segona part de la notícia és que Alicia Escribano ja està demanant uns bitllets i unes nits d'hotel perquè anem a descobrir el museu.
1: Jo diria que sí, que perquè ens agrada molt. No?
0: Sisplau, visit Àustria, que ens prepari una coseta.
1: No, t'ho dic perquè molta gent, és veritat, Viena és molt maco, visiteu-lo, però també aneu a Salzburg i sobretot quedeu-vos uns dies a les afores de Salzburg, que és una regió meravellosa, de muntanyes.
0: On fer salut, descobrir la sal.
1: Amb aquest poblet tan petit, on ja el souvenir estrella és la sal, la mateixa sal que es treuen d'allà de les muntanyes, no? Que és aquesta que tu tens a la teva cuina, que jo t'he portat.
0: Mi cosa favorita. Sí. Així que, doncs, la deixo que se'n vagi a saltar, brincant, per aquelles muntanyes d'Àustria. L'Elisa Escribano, que tornarà diumenge que ve aquí la seva cita.
1: Amb una altra pel·lícula, una altra història.
0: Adéu.
2: Cada diumenge, de 6 a 8 del matí, amb bones mans a Onda Cero Catalunya.
0: Seguim endavant en aquest programa del 10 de maig del 2026, en el qual estem commemorant el Dia de la Infermeria, que serà dimarts, el dia 12, una data marcada al calendari pel Consell Internacional d'Infermeria per fer honor a la tasca de totes les infermeres i els infermers, encara que pocs, de tot el món. Precisament això volem fer ara mateix, amb la Belén Gómez del Pino, que ens porta de viatge pels 5 continents.
3: Aventura, calidad de vida, solidaridad, impulso, son diversas las razones que llevan a una enfermera española a lanzarse al mundo. Y aunque la enfermería española alcanza los 5 continentes, allí donde llegan a veces, las cosas son muy diferentes.
4: Lo que más me sorprendió fue la diferencia entre los hospitales públicos y los privados que encontré al menos en Cusco, la ciudad donde estuve en Perú. En el público se apreciaba la manca de personal sanitario, de espacios, materiales en consulta y quirófano. En cambio, en el privado las diferencias frente a los hospitales españoles no se notaban tanto.
3: Laura trabajó en Perú junto a la Orden de San Juan de Dios. Habla del voluntariado como una de las experiencias más transformadoras de su vida. Un hilo que se extiende hasta el otro lado del mundo, hasta Camboya, donde ejerció Ana de la mano de la ONG Sauce y en el proyecto del jesuita Quique Figaredo.
5: A mí me ha ayudado a ver cómo es atender a población en situaciones muy, muy, muy, muy desfavorables, con una cantidad de recursos mínima, atender situaciones de riesgo con material escasos y tratando de echar la mayor imaginación posible y teniendo una barrera lingüística existente. Creo que te forma mucho como profesional para saber actuar en determinadas situaciones que en tu día a día no se te presentan y también te ayuda un poco a valorar el sistema sanitario que nosotros tenemos en nuestro país.
3: No siempre es la cooperación lo que impulsa esa marcha. Andrea buscaba y encontró tranquilidad en Noruega.
6: ya tenía una estabilidad en España y lo que me interesaba era mejorar mis condiciones, tanto económicas como de

0: La informació i les notícies del món de la salut estan al programa En Bones Mans, cada diumenge a Onda Cero Catalunya, amb Robert Calvo.
1: Són les 7, i això és En Bones Mans. És Onda Cero Catalunya. Un programa de ràdio que segueix cap a les 8 del matí i no para. De seguida, en Roger Barrull ens dirà quines decisions alimentàries podem prendre si ens enfrontem a certes situacions, a situacions concretes. I ho completarem amb el llibre que ens ve a presentar Odile Fernández, que ha escrit El poder de la suplementación. Jo de vostès no me la perdria perquè té moltes coses a explicar-nos. Ella, que ha sobreviscut a un càncer d'ovaris amb metàstasi i que ha tingut 3 criatures. De moment, l'única que té criatures en aquest tram del programa és la Míriam Frank, que en té 2, que l'esperen cada diumenge per esmorzar quan surt de la ràdio. Vindrà 5 minuts abans d'acabar. La precedirà, com sempre, en Fran Toro, que ve amb els llibres que curen a fer biblioteràpia. Avui els avanço que ve una mica macarra, no sé què li passa. Un punt macarra, però de bon jan, té en Pitu Sitges, que ja és aquí amb mi i a qui saludarem ara mateix, d'aquí un moment. Per tant, quedin-se a la ràdio. Bon dia, si s'incorpora ara mateix a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, em comenta l'equip de producció d'aquest programa que hi ha dades que certifiquen que hi ha gent que segueix fent mandres al llit a aquesta hora. Fins i tot algunes persones encara dormen. Ai, Déu meu. Bon dia.

0: Abans que acabi aquest programa de ràdio, sempre arriba a l'estudi d'Onda Cero Catalunya, Rauda i Veloz, la Míriam, Frank i el Forcea. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Que ens explica curiositats de l'àmbit de la salut, del nostre dia a dia, fins i tot de la nostra vida des que comença fins que acaba. I aquests dos moments hi són inclosos. Avui ens parles d'una cosa que m'agrada perquè té a veure amb els records, no?
1: Sí, tu recordes quan vas néixer?
0: No. No, ningú se'n recorda.
1: Hi ha gent, crec que hi ha gent que sí, vull dir...
0: Una vegada vaig escoltar un oient que ens va enviar un missatge que deia jo con 3 anys me acuerdo...
1: Però jo crec que hi ha en algun cas concret,
0: eh? Sí?
1: Doncs, suposo que superdotats o que tenen el cervell més desenvolupat, coses d'aquestes poden passar.
0: Després diuen que la memòria és molt selectiva, vull dir que potser selecciona moments que...
1: Bueno, això és una altra cosa, sí, sí, totalment selectiva. És normal que no te'n recordis ni de quan vas néixer, ni de les primeres passes, ni de quina va ser la teva primera paraula, més enllà del que t'hagin explicat, els teus pares. Però és que, tot i que els nens són com esponges, sempre es diu,
0: Sí, sí.
1: Aprenen superràpid, doncs esborren els seus primers 3 anys de vida. Vale? I això té una explicació científica. L'hipocamp és la seu de la memòria i en els primers anys estem fabricant neurones a una velocitat frenètica, que es diu neurogènesi. Què passa? Que aquesta producció massiva de noves cèl·lules interromp els circuits on s'havien guardat els records anteriors. És com si intentessis guardar fitxers en un disc dur que s'està formatejant constantment per fer-se més gran.
0: Que
1: bo. Qual cosa...
0: Molt interessant això, perquè diguéssim que hi ha aquest moment de la vida que ningú, o poca gent, o casos molt concrets, recorden, però gairebé ningú. Els té fixats aquests records.
1: I mira que potser són els més macos, eh?
0: Segurament, eh? Avui és, això podríem cantar allò de la pel·lícula Coco, que t'agrada tant. Que
1: ai, sí, no?
0: Recuerda-me.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Aquesta és una explicació, també una altra, és que com la manca de bibliotecari, entre cometes, com que no tenim llengua, i el necessitem per recordar, doncs fa que no puguem fer aquestes connexions, no? Fins que no sabem anomenar algunes coses com pastís, gos, fred, el cervell doncs no té una estructura per indexar els nostres records.
0: T'he de dir una cosa, que és que vaig estar en un dinar amb amics que hi havia una criatura petita de 3 anys, els acabava de fer, i hi havia un tren de joguina d'aquests que donava voltes, va descarrilar el tren, li va dir, mama, el tren ha descarrilado, com el volveremos a encarrilar? I jo li vaig dir a la seva mare, però no ho ha après això,
1: mare
0: diu,
1: meva.
0: Parla com una vella.
1: Doncs mira, bueno, és bona senyal, Això és que té bones connexions neurològiques. L'amnèsia infantil, com l'anomenem, no és un defecte, és el senyal que el cervell està prioritzant el desenvolupament de noves habilitats per sobre de l'emmagatzematge de les dades dels records, amb la qual cosa i és normal que no ens en recordem del que ens va passar a la nostra vida dels 0 als 3 anys. Quin és el primer record que tens tu?
0: Mira, ho estava pensant i jo dels primers records els tinc a l'aula de cinquè de parvulitos.
1: Sí, P5. P5. Ara és I5.
0: I5. Doncs als 5 anys tinc el primer record vagament d'aquella aula i després ja molt de primer de primària tinc molts records ja, segon, tercer. I després recordo un dia de platja amb els meus pares, no sé per què recordo, a Gandia.
1: És curiós com, per què recordem aquestes coses?
0: Sí, sí, perquè no són
1: coses.
0: Dies ni transcendentals, ni...
1: No.
0: En fi, els records són una cosa al·lucinant.
1: I les sensacions, a vegades no tens tant el record com la sensació,
0: les
1: no? Les olors, bueno, això és fantàstic. Però jo recordo el dia que va morir el meu avi, que jo tenia 3 anyets, si arribava, però tinc la sensació, no? El record de la sensació de que passava alguna cosa, que em van deixar a casa la veïna, que tothom estava trist, nerviós, i jo no sabia què passava, evidentment, però aquests records que després vas lligant, no?, i que s'associen.
0: Jo, ara que dius això dels avis, lamento haver fet una cosa que no voldria haver fet mai, que és veure els morts. Els vaig voler veure a l'alternatori on van estar i vaig dir, per què? Ara de gran, d'adult, dic, per què ho vaig fer? Tinc un record que se m'ha quedat inesborrable, aquella imatge del taüt. Amb el...
1: És com si estiguessin dormit. No?
0: Sí, sí. Bueno, he de pensar això. Sí, saps quant pesa l'ànima quan ens morim?
1: 7 grams.
0: Una mica... Jo tenia
1: 21
0: grams.
1: Veritat, sí. 21.
0: Em sembla al·lucinant, això.
1: Sí.
0: L'ànima... O sigui, tots aquests records pesen 21 grams, poquíssim. Per tant, seleccionem els millors.
1: No perdré pes ni un cop hagi faltat, ja.
0: No. Míriam, gràcies per venir, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins la setmana que ve, adéu.
1: Jo m'agrada. recordo... una cosa, amb l'home que ens havia quedat cada secció.
0: Cada dia me'n recordo, ara vindrà la Míriam, em farà una bronca.
1: No, home, és que ara de veritat, amb l'home que havia quedat la secció i acabem parlant de morts, tu.
0: T'estimo. Ara ens aturem un moment al nostre web onda0.es/catalunya i a les nostres xarxes socials. Perquè si aquest cap de setmana no han estat consultant al nostre web, ho han de fer ara mateix. Mentre ens escolten, de fet ens poden escoltar a través de la nostra app o a través del nostre web, onda0.es/catalunya. Allà podrem veure les notícies que destaquem aquest cap de setmana en portada, com per exemple que Rodalies ha tornat a ser de pagament i que els expliquem allà com queden els preus. Ho explica en una crònica la Montserrat Valls Navarro dels serveis informatius d'aquesta casa i també tenen cinema i música que ens han deixat els companys de La Brúixola aquest divendres al vespre perquè gaudim al llarg del cap de setmana, a més d'una entrevista que els recomano molt moltíssim amb Sor Lucía Caram, que ha estat aquesta setmana aquí al programa La Brúixola, també amb Lola Sorribas, a qui li ha explicat com és el Sant Pare, la relació que té amb el Papa Lleó XIV, que, per cert, falta molt pocs dies perquè arribi a Barcelona. Ella diu que manté una relació molt cordial i prou estreta amb ell i que està encantada que visiti el monestir de Montserrat i també la Sagrada Família a Barcelona, entre altres localitzacions. Però és que aquesta setmana Onda Cero Catalunya també ha estat fora de la ràdio, ha estat a Vilanova i la Geltrú, amb la Míriam Franc i amb la Núria Mora. Totes dues han conduït un programa especial per explicar les bondats de la capital del Garraf, les gastronòmiques, les turístiques i tota la resta amb l'alcalde i tots els representants municipals que s'han aplegat allà en una tertúlia que ha estat magnífica. I no es poden perdre, no es poden perdre el contingut de la setmana al nostre web. L'entrevista amb El Chico Boniem, que no deixa de ser l'home que ha trepitjat els estudis d'Onda Cero Catalunya aquests dies, que estem molt contents, és Reggie Tsiboe, que és integrant de Boni M, que ha vingut amb el que realment és el Chico Boni M, que és Valentín del Olmo, que és un noi que... un home ja de 40 llargs, però que és un noi que un dia es va enamorar de Boni M i que després els va seguir tota la vida i ara n'ha fet una biografia. 50 anys fa que cantaven Boni M i segueixen vigents. Tot això que els explico poden trobar al nostre web onda0.es/catalunya, a més de la resta de continguts, els d'aquest programa de ràdio, els de Ràdio Estàdio Catalunya i també els de Nits de Ràdio, com per exemple un repàs a la vida i miracles d'Emilio Aragón i també literatura i moltes coses més. No s'ho perdin, onda0.es/catalunya.
2: En bones mans.
0: Ai, arriba el moment de tornar a entrar a la cuina. Aquesta vegada ho faig sol, perquè la Montse Pombo ve a l'esmorzar i després marxa. Però no passa res. Ah, mira, acabo de pensar una cosa.

0: En qualsevol cas, avui la recepta són llenties estofades amb verdures i ou escalfat. Completíssim aquest plat, eh? És una recepta senzilla, econòmica, molt completa, tant per dinar com per sopar, per fer el tàper de la feina. Les llenties ens aporten proteïna vegetal, ja ho sabem. I a més, ferro i fibra, la fibra que també ens aporten les verdures, i l'ou escalfat, que és la superproteïna. Per 4 persones, per tant per 4 tàpers, necessitarem 300 grams de llenties, que poden ser cuites o seques, que hagi posat vostè en remull, que les hagi posat en remull, i després una ceba mitjana, una pastanaga, un porro, una patata petita, un tomàquet madur ratllat, 2 grans d'all, una fulla de llorer, una culleradeta de pebrot vermell dolç, de pimentó de la Vera, oli d'oliva verge extra, sal i pebre al gust. I, evidentment, l'aigua o el brou vegetal suau per afegir-hi. I 4 ous, esclar, un per persona. Per fer tot això, pelarem i tallarem totes les verdures a trossets petits, en una cassola ben ampla, i posarem un bon raig d'oli d'oliva verge extra i hi sofregirem la ceba i l'all a foc mitjà fins que quedin tendres i transparents, i afegirem el porro i la pastanaga, que barrejarem bé i que deixarem coure uns minuts més. Incorporarem el tomàquet ratllat i deixarem que el sofregit es concentri allà. Quan el sofregit estigui llest, hi afegirem el pebrot vermell dolç i remenarem ràpidament perquè no es cremi, i de seguida hi posarem les llenties, la patata i la fulla de llorer. Ho cobrirem amb aigua o amb el brou que haguem decidit, i és el moment del xup-xup, esclar que sí. Quan es fa la màgia, no? 25-30 minuts, no gaires més. Si són seques, doncs més temps. Si són cuites, menys temps. Fins que tot estigui ben fet i el brou lleugerament espès. I amb aquest temps de cocció, que ens permet fer altres coses, doncs, quan faltin pocs minuts, rectificarem de sal i de pebre també, i a banda escalfarem en aigua, en un cassó, els ous, durant uns 3 minuts perquè la clara quedi feta, però el rovell ben melós. I ja està, ens ho podrem cruspir.
1: La recepta de la setmana.
0: Poca broma, que bones aquestes llenties. Acabem, com sempre, amb una notícia positiva, avui explicant que el Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu, de la capital d'Osona, han posat en marxa un nou hospital de dia a la planta baixa de l'Hospital Universitari. Són unes noves instal·lacions que tripliquen l'espai que ocupaven fins ara a la segona planta del centre, dirigida a pacients que requereixen tractaments ambulatoris. La directora assistencial del Consorci és Rosa Morral.
2: Una de les coses que guanyem amb aquest hospital de dia és poder estar molt accessibles a peu de carrer, perquè com que tots els pacients són ambulatoris, vol dir que venen des de l'exterior, no? Des del domicili o des de la comunitat, és molt important poder tenir aquesta accessibilitat aquí, aquesta facilitat, no? A la planta baixa, i entrar i sortir de manera còmoda.
0: El canvi d'espai ha permès eliminar barreres arquitectòniques i també facilitar l'accessibilitat des del carrer, però atendre, a més, per primera vegada, pacients de reumatologia. Bé, doncs ara sí que sí, acabem com sempre, i abans de marxar, la música, que avui ens porta al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Allà, al 1945, hi va debutar aquesta dona que ara escolten. És Victoria de Los Ángeles. Una diva d'aquí que va venerar el món sencer. El debut oficial va tenir lloc al Liceu el 13 de gener d'aquell any, interpretant el paper de la comtessa Almaviva a Les noces de Fígaro, de Mozart. Aquesta actuació va marcar l'inici de la seva gran carrera internacional, convertint-la en una de les veus més estimades de l'òpera. Ara, a l'escenari del Coliseu barceloní, una altra dona assaja, aquests dies ho fa, Les noces de Fígaro, precisament. És la soprano Adriana González, una artista de Guatemala que es prepara per enfrontar-se al mateix escenari en el qual va debutar Victoria de Los Ángeles. Bé, doncs aquesta dona, aquesta soprano que els explico, serà l'ambaixadora d'un concert aquest proper dimarts, el dia 12. És el concert per la pau que organitza la fundació que porta el nom de la diva barcelonina i que va en benefici de la Creu Roja, que porta a terme, ja saben, projectes humanitaris a tot el món, també ajudant persones que ho necessiten molt en aquest país.

0: però sobretot i principalment s'arremanga els països en guerra. Saben quants n'hi ha ara mateix al món? 130. 130 països que estan en conflicte i que les seves gents veuen les seves vides trencades per aquest motiu, per la guerra. Dimarts, el dia 12, tenen l'oportunitat, vostès que ens escolten, de ser solidaris i solidàries i d'anar a l'Auditori de Barcelona. Serà un concert a les 8 del vespre i amb el Rèquiem de Mozart com a plat principal. Ara no marxin, que arriben els companys de Hello, amb un programa magnífic. I quin programa, senyora, senyor, que ve després d'aquest. No desconnecti la ràdio, perquè a les 12, bonus track matinal amb Gente Viajera i en Carles Lamelo i tots els seus col·laboradors, avui des d'Eivissa. A mi em fan una enveja, però a més enveja de la dolenta, eh? En fi, és broma, que ho gaudeixin moltíssim. I vostès de la ràdio? Nosaltres ara marxem a descansar una estona, però tornarem diumenge que ve a les 6 del matí per seguir explicant les històries de la vida. Que passin bon dia i bona setmana.
1: En bones mans, Robert Calvo. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Barcelona aposta pel realisme contemporani internacional.
3: El Museu Europeu d'Art Modern presenta Realism Now, una exposició internacional que reuneix artistes de diferents països per mostrar la vitalitat del realisme figuratiu actual. A través de pintura, escultura i dibuix, la mostra reflexiona sobre el cos humà, el temps i les identitats en una societat marcada per la velocitat i la saturació d'imatges. Es pot visitar fins al 17 de maig.
2: A Lleida descobrirem un viatge a la història de l'art.
3: El Museu d'Art Modern i Contemporani acull Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art, una exposició cronològica que recorre l'evolució artística fins a l'actualitat. La mostra repassa moments històrics clau com la Lleida dels anys 30, la Guerra Civil, l'exili i la postguerra, fins a l'arribada dels nous llenguatges artístics contemporanis. Es pot visitar fins al 31 de maig.
2: A Tarragona trobem la poesia com a espai obert de participació.
3: La Biblioteca Pública de Tarragona acull 8 poemes, 8 mujeres, 8 poetes, una tertúlia literària dedicada a la poesia castellana i hispanoamericana. L'activitat proposa la lectura i el comentari de 8 poemes diferents d'autors i autores amb la participació oberta del públic que pot aportar reflexions, dubtes i interpretacions. Estarà disponible fins al 19 de maig.
2: I a Girona farem un homenatge artístic a Vicenç Guedo.
3: Diversos equipaments culturals de Girona dediquen exposicions a l'artista Vicenç Guedo. El Museu d'Art destaca Calamicleos, Misèria i Glòria, una mostra que reuneix obres enigmàtiques que combinen realisme, imaginació i surrealisme i que repassen diferents etapes de la seva trajectòria artística. Es pot visitar fins al 24 de maig.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
5: Claro, visto así.
4: Onda Cero, tu radio.
6: Buenos días, son las 8 en Canarias, más temprano.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia.

0: Onda Cero Barcelona.
1: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
2: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada.

0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Onda Cero Barcelona. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
2: A la tertúlia que teníem aleshores hi havia l'Alfredo Martínez i vaig preguntar: Alfredo, Julián Álvarez sigue interessant en el Barça? Em va dir sí.
3: Cert que necessiten un davanter, que Robert Lewandowski al 95% no continuarà en el Barça, però bueno, haurem de veure també quan ve cobrant, si el Barça compleix la massa salarial, el fair play.
4: El que també entenc és que el rol que té ara mateix a l'Atlético de Madrid, defensant com un animal i jugant al mig del camp, això no és per Julián. A partir d'aquí, l'interès del Barça és real. El sabem molts. A mi em costa veure la xifra. És a dir, aquest 70, després del que va desemborsar l'Atlético de Madrid i coneixent l'historial entre aquests dos clubs, que els favors no van de Madrid cap a Barcelona, sinó a la inversa...
2: Bueno, i el Mateu Alemany, home, tendiendo puentes.
1: De dilluns a divendres, de 2:15 a 9 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.

En més d'una ocasió, és que si no m'apreto el botó no puc parlar, veureu, no?, que us trobeu en una situació en què dues persones, doncs, o esteu en una conversa, no? I diu, escolta, no t'ho creuràs, però fulanet i fulaneta o jo ho han deixat estar. Què em dius? Però com pot ser amb lo bé que estaven, si sempre se'ls veia allò tan units, si acabaven de fer un viatge, que ho vaig veure jo a les xarxes socials, que ho mostraven això. Ojo peligro, ojo que vienen curves, que diu el clàssic, perquè en molts casos el que aparentem que funciona, potser no funciona tant. I la gent que ja és feliç, de veritat, no necessita mostrar-ho excessivament, no? Per això molts cops

cops el que veiem, i aquesta societat de tant d'exhibicionisme, doncs ens pot arribar a fer tenir conclusions equivocades sobre si la gent és feliç, per exemple, en parella o en una relació. Això no vol dir que ara la gent hagi despertat i ah, s'està millor sense... No, no, no, qui està bé està fantàstic, però que hi ha altres opcions, i el que segur no hauria de ser és seguir si no...

0: I quan sona aquesta sintonia, sabeu que ho passarem d'allò més bé. És la idea sempre que venen els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Vamos! Ja els tenim aquí.
1: Sí.
2: Quatre, cinc, sí.
0: Vinga.
2: Vinga.
0: Temes. Home, escolta, l'altre dia que el Sergi va fer una entrevista fantàstica aquí al programa de caire musical. Sí. Escolta, el tema de la música, el Sergi... Sí, el Sergi... I escolta, i encara estem fent el programa, vull dir, jo tenia por que dic, ja veuràs, ara ens cancel·laran el programa. No, va agradar, perquè, o suposo que va agradar, o com a mínim no ens han dit res, perquè potser seria la interpretació. Sí, així, quasi és el millor.
2: Més val
0: no mirar els índexs d'audiència. No, per sort l'EGM es fa cada molt temps i ja potser la gent ja ho ha oblidat quan els hi preguntin. No, però escolta, que està posat en el tema musical, en el tema underground, amb el tema Petehan, el Sergi, cosa fina, eh?
2: Escolta, però l'important aleshores és que no hablen de ti, no?
0: Sempre. No. És al revés. S'ha dit sempre malament, això. Tens raó, Sergi. Jo deia, que hablen de ti, aunque sea mal. No. No.
2: Que no parlin mai de tu.
0: Efectivament. Aquí està la clau. Hem descobert aquí ja l'autèntica clau vital. Lo important és que no partin de tu, ni bé ni malament. Passar desapercebut. Però escolta, Sergi, tu que domines del tema musical, l'altre dia va passar una cosa, que és que vam fer aquest concert. Bueno, més d'un n'han fet. De fet, avui hem fet el segon, ara que penso, de l'última de la fila, però sobretot el del diumenge. El que va passar és que va...
2: Has pagat entrades o no, per anar a veure si... No. És per fer equip.
0: Per anar en equip, per fer una mica... Un team building, sí. Que diuen ara, eh? Un team building. Un team building. Doncs, escolta, allò que anava plovent, la gent mullant-se, i jo pensava, en mis adentros, dic, això podria ser una gran solució, perquè si la gent, habitualment, un dels problemes que hi ha als concerts és que el que tens al costat, la que tens davant, el que tens darrere, es posen a cantar les cançons i canten fatal i no et deixen escoltar els artistes, que és a qui has anat a veure. No has anat a veure i a escoltar a la persona que tens al costat i que no ha afinat una nota en
2: sa
0: vida.
2: No és un karaoke, no.
0: No és un karaoke, és un concert de que vols escoltar aquella gent. I has pagat un pastizal per poder escoltar aquesta gent. Potser és una bona cosa que plogui i llavors no puguin cantar aquesta gent, perquè els hi entra l'aigua a la boca i només volen beure cervesa o coses d'aquestes. I potser és una bona cosa que fa que la gent estigui més calladeta, fins i tot igual hagin d'aguantar un paraigües o alguna cosa i no puguin ni treure el mòbil perquè se'ls hi mullarà, ni cantar. Com ho veieu, això? A veure, Sergi, comença tu.
2: Quan vas a un concert te lo tienes que tragar todo.
0: Ah, molt bé, sí. Molt bé.
2: Sí. Si vas allà i plou, doncs et mulles.
3: Si el concert, mòbil
2: està lluny,
3: sí.
2: Està lluny. Sí. Te lo tragas todo, ahí te lo tienes que tragar todo.
0: Sí, quan el Marc que especifica, parles només del concert, no? No després.
2: El concert, la llunyania del vàter, com canta la gent, si plou... Todo, pues que esto no es la ópera, vull dir, si tu vols anar allà i que nadie cante, vete a la ópera, que ya verás como nadie canta.
0: Si no vols pols, no vagis a l'era, diu el clàssic, eh?
2: No?
0: Vindries això.
2: Clar, vas a ver un Papalotio, un Bertolini d'estos, que hi ha en l'òpera.
0: Sí, senyor.
2: I ja està.
0: Val. Però si la llunyet... Marc, la llunyetat del lavabo, un concepte que acaba d'establir, d'acunyar el Sergi, és fabulós i és una veritat. Com t'hagi tocat un lloc que està molt lluny del lavabo...
3: Normalment és directament proporcional a l'entrada que has tret.
0: Efectivament. Efectivament. És a dir, el preu no és per lo a prop que estàs de l'escenari, sinó de lo a prop que estiguis del lavabo.
3: Lluny que queda el lavabo.
0: Lavabo.
3: Sí. Quan més barata és l'entrada, més lluny el tens.
0: Més lluny el tens.
2: La barra per a tragar el Frankfurt, lo que sea.
0: Sí, senyor. El Frankfurt seguim parlant de...
3: No ho estàs...
0: Sí.
3: No. No ho arregles, Sergi, no ho arregles, això.
0: Pot portar confusió, tot això. És que ho van dir a la ràdio, que s'havia de... Bueno, no, escolti, no, vam dir el bocata, les olors, vols dir, no, Sergi, de... Bueno, sí, és igual.
2: Sí.
0: Escolta'm una cosa.
2: És que esto no es la ópera, esto no es una tribuna. Esto no son los tribuneros. Esto es un concierto.
0: És fort.
2: Vull dir, trepitjaràs goig, no?
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: De plàstic, o no sé.
0: Sí.
2: No pots, allà. Esto, dejarme sitio, mi espacio vital. No,
0: sí, senyor.
2: No, estic al mig sí, i vull anar al lavabo.
0: No es pot anar un posar a primera fila i dir, no, respeta mi metro i medio, com els ciclistes, no? Mi espacio vital. No, no, tu allà t'aguantes i si toca el del costat, que és més alt, i la Xella, diguem, que canta més que els... Que la, aquesta sí que canta la Traviata, doncs mai millor dit, tu menges això, eh?
3: I el problema, si estàs allà i plou i tothom comença a treure paraigües, no veus res, llavors.
0: Clar.
3: I allà són mil bolets per allà i dius, hòstia, per on veig jo ara els de l'escenari?
0: A veure, que també et dic que des d'on veia gent que estava al Palau Sant... Ai, a l'Estadi Olímpic veient els... A l'última de la fila, jo tampoc crec que els vegin. O sigui, has d'acabar mirant a la pantalla, perquè són com dos figuretes petites allà a lo lluny. Però bueno...
2: A veure, els estos, a veure... una capelina per ir a veure els Playmobils.
0: Una capelina, no? Sí senyor, sí senyor. Sí, senyor. Los Playmobils de la fila serien els...
3: Sí, però aquests que estan tan lluny, són els veritables fans, perquè són els últims de la fila.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor, no havia caigut amb això, eh? Els que estaven darrere de tot són els autèntics fans de la banda.
2: O sigui, sí, fluidos corporales, sí. Fluidos naturales, sí. Todo.
0: Escolta, haurien d'haver fet aquí una cosa, seguint el que diu el Marc, eh? Haurien d'haver fet cua per entrar, i un cop, escolti, ja és l'hora d'obrir, llavors la giren, la inverteixen la cua, i els que estaven els últims són els que es poden ficar davant de tot de l'escenari per poder estar més a prop dels seus ídols. Com ho veieu, això?
2: Però si és l'últim, tienes que estar l'últim.
0: No, perquè és l'últim, però els últims seran els primers. Ja ho diu el...
2: Ostres.
0: Sí. Sí, això ja ho deia la saviesa popular.
3: Però això ho va dir algú que no arribava mai a temps als concerts.
0: Això també és veritat. I havia de dir, bueno, algun avantatge hem de tenir, no? I deia, bueno, quien no se conforma es porque no quiere, que diu també el clàssic, eh? Aquestes coses també... També es diuen, eh? Bueno, clar, és que això va així. Bueno, en qualsevol cas...
3: El més divertit dels concerts... Però el més divertit dels concerts són aquells en què obren les portes i allò és una estampida.
0: Sí, senyor.
3: A veure qui arriba primer a primera fila.
0: Sí, senyor.
3: Allò sí que és com els San Fermines. Vinga, sí. Un encierro. Allà han deixat anar les vaquilles i a veure qui arriba primer allà a l'escenari.
0: Sí, ara que, no, que ningú se'ns ofengui amb lo de les vaquilles, però quan estem... Quan jo imagino aquesta situació... Això que diu el Marc, no, Sergi? Que diu, porten igual 24 hores fent cua davant de la porta d'entrada. Perquè quan s'obrin les portes, la gent anirà corrent fins a davant de tribuna. Tu imagina't que en aquell moment s'obren les portes i ensopegues, et torces el turmell i no pots ja quasi ni caminar i arribes, no l'últim de la fila, però sí ja has estat esperant 24 hores fent cua i no, estàs a vintena fila, perquè què, clar.
2: Mira, que mañana són els concerts gratis.
0: O sea, mira.
2: Sí. Sí. Sí. Sí.
0: No sé si en queden. No sé si en queden ara, de gratuits.
2: Vols dir? Major,
0: bueno, sí.
2: I tu vas allà i vas de passada, que la gent ni presta atenció de que no ja els coneixen ni res, pues allà has d'anar tu. Allà sí que s'està bé.
0: Sí, sí. No, home, sí, tens més possibilitat de descobrir, escolta, gent que després arriba ben lluny.
2: Descobreixes més espai, música en directe... Bah, no te lo pierdas, por favor, no te lo pierdas, que és com lo de las estas... els concerts d'aquests, que no te lo pierdas.
0: Sí, sí.
2: No te lo pierdas.
0: Ara saps què fan? Digues.
3: No, anava a dir, aquí, des de que nosaltres anàvem a concerts fins ara, hi ha una evolució natural amb l'edat que es nota, eh? Quan ets jove, és això, obres les portes, corres allà com un boig, et baralles amb tothom per ser el primer allà davant de l'escenari. i suar, i saltar, i acabes que i cridar, i acabes afònic, suat i brut. Ara, amb l'edat, al final cada vegada vas més enrere, més a prop del bar.
0: Sí, senyor.
3: Més a prop, és més important estar assegut als prismàtics per poder-ho veure de lluny.
0: Sí,
3: I, bueno, com a molt aixeques un moment, et bellugues, fas veure cavall, es tornes a seure, no sé si tenir prop al bar i al lavabo.
2: Fa la foto.
0: Fa la foto. Hi ha gent que només es mou quan està fent la foto o el minivídeo. Saps allò que algú està gravant i fas ai, ai, ai, ai, com si fossis super, super dinàmic i després paren de gravar i tornes a ser un muermo. Perquè jo he vist gent així, eh?
3: I a més a més fas veure que saps la lletra. Que
0: sí, senyor.
3: No saps, no?
0: Sí, senyor.
2: Has fet playback.
0: Sí, no, però clar...
2: Però escolta, a mi el que m'agrada és fer un vídeo d'aquests, de que estàs ballant, d'estos que luego entra en bucle ahí, saps? Que se repite la imagen, eh? O sigui,
0: uns infinities d'aquests, eh? O boomerang, els un boomerang, eh?
2: No. Sí, escolta, sí. Una altra cosa més. Esto del concierto, a veure si... Suposo que ja ho estan fent, no? Però... Jo lo recuerdo.
0: Sí.
2: O sea, no cal anar a agafar una entrada... Sí, todo virtual, vull dir, ells es graven en un lloc.
0: Sí.
2: I ells, per anar al concert, has de pagar i poder i tu ho pots veure, aleshores, el concert que ells fan, claro.
0: Ah, sí? Ah, doncs mira.
2: Des del mòbil. Des
0: o sigui,
2: del mòbil,
0: la comoditat de casa que deia el Marc.
3: Se m'acaba d'acudir alguna cosa que potser donem aquí una idea.
0: A veure.
3: Clar, en un estadi que hi caben 50, 60.000, 70.000, no sé, depèn de l'estadi.
0: Sí.
3: Però... I un concert virtual.
0: Un concert virtual.
3: Per internet.
0: Sí.
3: Un concert virtual en què si el vols sentir amb exclusiva pagues, llavors et connectes. I llavors el pots veure, et connectes. És un concert així com individualitzat per tu.
0: M'encanta.
2: Sí, sí. Individualitzat amb
3: això. Aquí hem obert
2: 50 milions.
0: Escolta, està molt bé aquesta idea, eh? Jo la veig perquè, clar, allò que dius ai, és que he volgut comprar entrades pel concert d'aquí de l'Estadi Olímpic, no he pogut, hauré de comprar entrades perquè van a París a tocar o van a Londres o no sé què. Vinga, va, vinga.
2: Han portat un lot aquí sí. I lo passen per internet, hombre.
0: Sí, sí. Pues no cal que te'n vagis ni a Amsterdam, ni a Londres, ni a... És que només he trobat entrades per... Digues.
3: No, és que l'excusa d'Amsterdam ja no cola.
0: Ja no cola.
3: Ja sabem qui va anar a Amsterdam.
0: Sí, exactament. Ja lo de menys és el concert, eh? Vull dir. Però és que només he trobat entrades a Auckland, a Austràlia. Dius, escolti, et deixaràs el sou per anar a Auckland a veure, a Melbourne, a Oklahoma, a veure el concert dels Amics de les Arts, per exemple. Escolti, què fan a Oklahoma els Amics de les Arts, no? Bueno, vull dir que... O, jo què sé, o Charango, o qualsevol, no?
2: Charleston.
0: Sí, exacte, ja són més de Charleston que de Charango, exacte. O els Lacs en Busto, o els Pets, vés a saber, no?
2: Doncs,
0: sí, senyor.
2: El Jackson Bustos,
0: que és seria una barreja maca. Doncs escolta'm una cosa, això seria meravellós perquè així no caldria moure't. Sí, exacte, busco el Jackson's Five. I estaria molt bé, i estaries còmodament des del seient. Avui en dia, que tothom té unes teles enormes, si els veuràs de més a prop que en el concert, sí, i a més, el ritme que van les teles ara, que cada cop que quasi fan olor, doncs igual també, si hi ha algun, allò que saps allò que se'ls anava la saliva als cantants o tal, si és que ho notaràs fins i tot, si ho fan tan una experiència tan vital que semblarà que estiguis allà i escolta i t'estalvies tots els temes aquests, jo ho veig bé. Una altra cosa que vam fer en aquest concert que us volia preguntar si us sembla bé o us sembla malament, és que tu compraves les entrades i no les podies imprimir. És a dir, l'entrada anava amb el teu telèfon mòbil en una aplicació. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
2: No és l'important, la bateria. L'important és que després no pots posar, enmarcar l'entrada
0: sí,
2: i posar-li la llum lina aquella en la que es veu allò
0: sí,
2: que les entrades,
0: sí.
2: Les marques d'aigua fluorescentes.
0: Sí, senyor.
3: Bueno, no, el que has de fer és emmarcar el mòbil, el mòbil amb la imatge fixa de l'entrada.
0: Exactament. Eh? Et surt car, l'entrada aquesta, t'imagina. Diu, mira, aquest mòbil, no? És que el concert de l'último de la fila de tal, no sé què. Tu imagina't, eh? El nou drama del segle XXI, quedar-te sense bateria. Ni pots viatjar, ni pots... no? Tens el bitllet de l'avió, a l'entrada al concert, el no sé què, et truca segons qui t'envia una nota de veu i ja se t'ha acabat la bateria. Depèn de qui, saps? Algun familiar que et fa una nota de veu d'aquestes llargues. Tothom tenim un amic o familiar que t'envia una nota de veu que ja no és ni audiolibro, sinó que ja es considera podcast. I... no, això no és podcast, sinó que ja és audiolibro. I que t'acaba la bateria, només que escoltis una mica. Doncs et quedes sense concert.
3: Ja pots posar a doble velocitat, que igualment és mitja hora.
0: És mitja hora igual. Pues clar, jo dic, escolta, si fan això en els concerts, no haurien de ficar unos puntos de recarga perquè si t'has quedat a zero et puguis reenxufar. Una mica com amb els cotxes elèctrics, saps què vull dir?
2: S'ha de fer tàctica, s'ha de... El pares i després, quan estàs davant del porter, l'encens.
0: Això també, sí. Això també.
2: O... No me'n recordo del número.
0: El PIN, t'has oblidat el PIN, perquè fa molt que no se t'apagava el mòbil i no recordes
2: el... Ara me tira el puc.
0: Exacte. Com ho fallis el PIN, diu, és molt fort això, perquè tu fixa't com és la cosa. Sí, escolta, tu imagina't, si no ets capaç de recordar el PIN, que són 4 números, quan se t'acaben els 3 intents, has de fer el puc, que són 10.000 números, i que només els has vist un cop a la teva vida. No puc, el que no puc, de qui es diu el nom, és recordar-ho. Ni recordar on el vas guardar. Ja no el número que el recordi, sinó recordar on vas deixar la targeteta que tenia el puc, el pin, el poc i el puc. És que clar...
3: Sí, sí. Spock,
0: el Mr. Spock. El Mr. Spock, sí. Diu, escolti, què m'està demanant, sí. Això? Ja fa molts anys, aquesta.
2: Tienes que enchufarte la consola, el videojuego de este de los Sims, sí. Para recuperar el film y todo eso.
0: Exacte, per tornar-lo a la vida. Saps què podríem ficar també, Sergi? Tu que t'agraden les idees aquestes, i algun com ho hem comentat aquí al programa, en capítulos anteriores de los tribuneros vam dir que algun gimnàs el que podia fer era connectar les elíptiques i les bicis estàtiques a la, com si fossin bateries, com si fossin dinamos, i la gent va pedalant
2: toma
0: i amb això... Sí, una toma a tierra. I amb la cosa aquesta, doncs mira, vas d'això. Doncs que hi haguessin com una espècie de bicicletes estàtiques on tu t'enxufes el mòbil i pedalant una mica...
2: Un moment. Sí. Per què unes coses tan rares? Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges, sí? Haces xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces, quan el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
0: Molt bé. Com alguns rellotges, no? Vols dir? Que ja...
2: Exacte,
0: no...
2: tu li vas a fer los sacudes del
0: mòbil. Los sacudes.
2: Però...
3: Jo tinc una solució més fàcil.
0: A veure.
3: Jo més fàcil, això. A veure, oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
0: Sí, senyor.
3: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
0: Sí, senyor.
3: El senyor tal, pum. Pues, i dius... Marc, i llavors et miraran allà a la llista. Ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots
0: sí.
3: Passar.
0: Sí, senyor, sí, vale. Senyor. No? I llavors fan... Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Sí, jo ho veig, això,
3: Bueno, trigarem una mica més, però... Bueno,
0: compte que vagin en temps la gent. Sí, que vagin en temps la gent, totalment. Escolta'm una cosa, la idea que deia... Que deia el Sergi...
2: Sí, sí. Esa es buena, ¿eh? Mira, es que ya, mira, es que me parece que ya en Corea, no, con el de Laos, en el país ese, el de Laos.
0: El de Laos, sí.
2: Lo están ahí mirando. El de Laos. Sí. Ya han metido como una bobina y ya empiezan a practicar con el móvil.
0: Escolta, que jo et dic una cosa, Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí, orientals, perquè són els...
2: Sacudiendo móviles.
0: I la gent com a bojos, qué locura, cómo se lo han inventado, qué genialidad.
2: Y luego te cuenta las calorías.
0: Bueno, exacto, exacto. Digo, haces deporte, vida sana.
2: ¿A cuánto sacudes por minuto?
0: Sacudos por minuto, has dirá. Y no, y
3: ¿tú a cuánto te la sacudes, no?
0: Sí, bueno, hi ha gent que porta entrenant tota la vida per recarregar el mòbil, ja t'ho dic, això, eh? Hi haurà gent...
2: Con los brazos. Ya. Estos que van a la montaña y sí. Que no pueden cargar el móvil.
0: Sí, señor.
2: Tienes los brazos.
0: Digo, ¿estos brazos de qué son? Digo, no, es de cargar el móvil. Ah, sí, de cargar el móvil, ¿eh? Sí, home, sí. Tots hem sigut adolescents, saps què vull dir? O sigui que...
2: No sé què vol dir, la veritat.
0: Bueno, home, jo crec... És més, crec que pot haver gent que amb una mà estigui carregant el mòbil. Bueno, és igual. La qüestió és que, saps?
2: Dos mòbils, o sea, que hi ha gent que pot coger dos mòbils a la vegada.
0: Efectivament, efectivament. Tu imagina't allò que estàs en un sopar, això passa molt, Sergi, Marc. Estàs en un sopar i treu algú un power bank delay d'aquests que pots carregar i diu, ai, jo també estic sense bateria. Doncs quan hi hagin dues persones que no tenen bateria, et fiques allà, tipus, taca, taca, taca, taca, tipus salseta, agafes els dos mòbils, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca, i en un moment tens els dos mòbils al 20%. Jo ho veig, això, eh?
2: La
3: película
0: costa.
3: Bueno, al 20%
0: si ho
3: fas així al ralentí, si...
0: Bueno, sí, ja... Tots coneixem alguna persona, algun amic, alguna amiga, que és capaç de posar-lo... Mira, ja el tens carregat.
2: I tot això per anar a un concert.
0: Sí, senyor. Sí, la gent per anar a un concert, sí. La gent per anar a un concert...
2: Jo tinc amics que els agrada això.
3: De mòbil, s'ha descobert que els mòbils són més antics del que ens pensem, eh?
0: Ah, i això?
3: Que es pensen que és un invent aquí. No, perquè, a veure, ja ho deia una cançó, la dona e mòbile.
0: Sí, senyor.
3: La dona del mòbil.
0: La dona e mòbile. Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Pues... Ja hi havia mòbils, però no eren tan evolucionats com aquests.
0: No, devia ser quan entrava a l'òpera. Devia dir que no tenia entrades i la veies allà amb el mòbil intentant movent, eh? La dona e mòbile, per veure si pot entrar al concerto. Doncs escolta, doncs sí, molt interessants.
2: En part a mi ens agrada anar de concerts, però de jazz, d'estos d'improvisació.
0: De jazz, saps? Sí, senyor, sí, sí.
3: D'improvisació. Sí, sí. Sí. Jo portem tota la vida improvisant, tio.
0: Sí, sou de jazz de tota la vida, vosaltres, eh? Sí, sí, està molt bé. Està molt bé. Doncs escolta, home, el que toca el saxofon... I el baix, el contrabaix, aquests sí que carreguen el mòbil en un moment, eh? Amb tot el moviment que fan allà de corda i de tot això. Escolta, carreguen. És que estava pensant algú. Com és que tu sempre tens el mòbil al 100%? Bueno, és igual.
2: Pues que... sempre eso, eh? El mòbil sempre
0: eso. Está, sí, no está flácido.
2: Siempre tu mòbil
0: sí. Tiene sí. Siempre lo tienes al 100%. Hi hauria algú que veuríem 128% de bateria.
3: I allò que dius, mira, jo que pensava que tenia Parkinson i no, era que carregava el mòbil.
0: Correcte.
2: A punt de rècord, a punt d'iniciar.
0: Està a punt de rebentar aquell mòbil. Aquell mòbil ja l'hauríem de reposar. És a dir, hauries de... No, no, és que el deixo obert perquè necessito que baixi la bateria, perquè està massa, ja s'està rescalfant massa. I surt un missatge. La bateria està demasiado llena. Descanse, eh? En lloc de xansis. En fi, sempre aprenem moltes coses.
2: Queda pendent això del... El Team Keep.
0: El Team Building. Hem de fer un Team Building, tu.
2: Que a ver si para los Pet Shop Boys vamos juntos y hacemos la crítica.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Anem a veure els Pet Shop Boys. Que el Sergi i jo som molt fan dels Pet Shop Boys. Y a ver si los anem a veure.
2: Habla con el jefe de más, el de estos de que tenemos que hacer el reportaje.
0: Sí, sí, sí.
2: Diles que hay que hacer el reportaje.
0: Hay que hacer el reportaje. També et dic que el Neil Tennant, que vaya només movent un braç, també carregaria el mòbil fàcilment. Però això ja... Això ja ho comentarem. En fi...
2: A ver si podemos ir a verlo antes de que deje de mover el braç.
0: Exactament, perquè ja està a punt ja de que ja no moure gaire el braç. En fi... que ja no li carga el mòbil. M'encanta. Avui m'ha après moltíssimes coses amb en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, els tribuneros. Adéu-siau, fins la propera. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon,

Va passar tal dia com avui, 11 de maig del 1981. Moria Bob Marley. Aquell dia en un hospital de Miami moria amb només 36 anys Bob Marley, una de les figures més influents de la música del segle XX. La seva desaparició prematura va commocionar el món, però també va consolidar definitivament el seu estatus de mite. Marley no era només un músic, era un símbol cultural, espiritual i polític que havia aconseguit portar el reggae, un gènere nascut a Jamaica, a tots els racons del planeta. Amb la seva banda, The Wailers, Marley havia construït un so inconfusible, basat en ritmes relaxats, però profundament expressius, lletres carregades de missatge i una manera de cantar que transmetia tanta calma com determinació. Cançons com No Woman, No Cry, One Love o Redemption Song es van convertir en himnes que anaven més enllà de la música, connectant amb idees de llibertat, de justícia i d'unitat.